0: de 10. Són les 8. Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 8, us parla Eduard París. Els bombers de la Generalitat han donat per estabilitzat l'incendi de les Gavarres, que ha cremat unes 2.300 hectàrees. En una compareixença que just acaba de finalitzar, el cap d'intervenció dels bombers, Joan Rovira, ha anunciat un dia complicat i que el perímetre irregular d'aquest incendi pot dificultar les tasques d'extinció. A més, ha demanat una reducció màxima de la mobilitat a la zona. Es manté, doncs, el confinament a 7 municipis i el tancament del massís de les Gavarres. I pel que fa a les carreteres, continuen tallades la GI-660 entre la Bisbal i Calonge, la GIB-6 66-12 entre Llagostera i Calonge i la GI-664 entre Cassà de la Selva i Cruïlles, Monells i Sant Sadurní de l'Heura només permet l'accés als veïns. D'altra banda, avui passa a disposició judicial el treballador que va originar aquest incendi el passat divendres mentre realitzava treballs amb una radial a prop de la carretera GI-660. I pel que fa als incendis, una vintena de municipis del Baix Empordà i del Gironès es mantenen avui amb el nivell 4 de perill extrem. A més, hi ha uns 400 municipis d'una vintena de comarques amb nivell 3 de perill molt alt. Moment, doncs, ara per conèixer la previsió del temps per a la jornada d'avui. Marc Jaureguizar, bon dia.
2: Molt bon dia, comencem aquest diumenge pendents a aquestes hores de l'incendi que té lloc a les Gavarres, al Baix Empordà, que continua cremant i que aquest matí la tramuntana amb poca intensitat continuarà bufant i a partir del migdia la marinada tornarà a aparèixer. Amb un diumenge que en general serà molt assolellat i a la tarda tindrem alguna tímida nuvolada al Prepirineu més central. Amb unes temperatures que s'enfilaran una miqueta més respecte a les d'ahir dissabte, avui iniciem un període d'onada de calor on avui les màximes més elevades quedaran restringides sobretot a l'interior de les comarques de Girona, al prelitoral central i al Pla de Lleida i la Vall de l'Ebre. Avui assolirem els 40-41 graus, per tant, jornada càlida. Ho anirem seguint aquí a la xarxa. Que tingueu bon dia.
1: I en cultura, el Canet Rock d'enguany s'ha convertit en una festa major per homenatjar la trinca i el desaparegut Toni Cruz. En la seva tradicional actuació al festival, Josep Maria Mainat ha omplert l'escenari de gegants i capgrossos amb la imatge dels tres components del grup, tot plegat després d'un missatge generat amb intel·ligència artificial del mateix Cruz en què s'ha adreçat al públic en to de testament artístic. I en els esports, Jonas Vingegaard és el primer líder del Tour de França després d'imposar-se a la contrarrellotge per equip celebrada ahir pels carrers de Barcelona. Avui, segona etapa amb sortida des de Tarragona i arribada a la muntanya de Montjuïc. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa. L'Ajuntament de Cardedeu, a través del Centre de Suport Empresarial i Tecnològic de Cardedeu, juntament amb la xarxa Comerç Cardedeu, han posat en marxa la Més Cardedeu, l'aplicació mòbil que t'apropa al comerç local i t'ofereix beneficis amb només un clic. Tot el llistat de comerços adherits, agenda d'esdeveniments, últimes notícies, promocions i localitzador. Tot per trobar la botiga que millor s'adapti a les teves necessitats i les promocions i descomptes més exclusius. Disponible de manera gratuïta des de l'Apple Store i Google Play. Registra't i comença a gaudir de tots els seus avantatges exclusius. Més proper, més conscient, més Cardedeu.

0: Cardedeu. Són les 9. Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 9, us parla Eduard París. L'incendi de les Gavarres continua estabilitzat, però els bombers mantenen la preocupació pel flanc dret perquè el perímetre és molt irregular, amb focus secundaris i perquè avui comença una altra onada de calor i està prevista també marinada. Escoltem el cap d'intervenció dels bombers, Joan Rovira.
2: Continuarem treballant al llarg de tota la jornada. Sí que continuem amb una preocupació per el fet de que tenim un perímetre molt irregular, que tenim molts focus secundaris que ens dificulten, diguem-ne, fixar un perímetre d'una manera clara entre el que ha cremat i el que no ha cremat. També tenim zones en què l'incendi ens ha saltat fora del perímetre, que és el tema dels focus secundaris. Per tant, l'incendi el mantenim, tal com us vam explicar ahir, en una fase d'estabilització, però també amb una preocupació perquè per davant tindrem un dia complicat.
1: De moment s'han comptabilitzat 8 cases que han estat afectades al 100% i 8 més de forma parcial, així com algunes indústries. Rovira preveu que durant el matí es puguin aixecar confinaments, però ha demanat evitar el turisme d'incendi per deixar treballar els serveis d'emergències. Pel que fa a les carreteres, continuen tallades la GI-660 entre la Bisbal i Calonge, la GI-B-6612 entre Llagostera i Calonge i la GI-664 entre Cassà de la Selva i Cruïlles, Monells i Sant Sadurní de l'Heura, només permet l'accés als veïns. A més, avui passarà a disposició judicial el treballador que va originar aquest incendi el passat divendres mentre realitzava treballs amb una radial a la carretera GI-660. I en aquest ordre de coses, avui una vintena de municipis del Baix Empordà i del Girona és precisament els que estan al voltant d'aquest incendi. Es mantenen amb el nivell 4 de perill extrem d'incendis. A més, hi ha uns 400 municipis d'una vintena de comarques amb el nivell 3 de perill molt alt. I seguim amb successos, perquè un terratrèmol de magnitud 2,7 a l'escala de Richter s'ha registrat aquesta matinada davant la costa de Tarragona, segons ha informat l'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya. El sisme s'ha produït minuts abans de 3:15 a una profunditat d'uns 5 quilòmetres i amb l'epicentre uns quilòmetres mar endins davant la costa del Tarragonès, segons ha detallat aquest institut. I tanquem amb els esports. Jonas Vingegaard és el primer líder del Tour de França després d'imposar-se a la contrarrellotge per equips celebrada ahir pels carrers de Barcelona. Avui, segona etapa amb sortida des de Tarragona i arribada a la muntanya de Montjuïc. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

L'Ajuntament de Cardedeu, a través del Centre de Suport Empresarial i Tecnològic de Cardedeu, juntament amb la xarxa Comerç Cardedeu, han posat en marxa la Més Cardedeu, l'aplicació mòbil que t'apropa al comerç local i t'ofereix beneficis amb només un clic. Tot el llistat de comerços adherits, agenda d'esdeveniments, últimes notícies, promocions i localitzador. Tot per trobar la botiga que millor s'adapti a les teves necessitats i les promocions i descomptes més exclusius. Disponible de manera gratuïta des de l'Apple Store i Google Play. Registra't i comença a gaudir de tots els seus avantatges exclusius. Més proper, més conscient, més Cardedeu.

0: Són les 10. Notícies en xarxa.
1: Són les 10, us parla Eduard París. L'incendi de les Gavarres, que ha cremat unes 2.300 hectàrees, continua estabilitzat, però els bombers mantenen la preocupació pel flanc dret perquè el perímetre és molt irregular amb focus secundaris i perquè avui comença l'onada de calor i està prevista també marinada. Escoltem el cap d'intervenció dels bombers, Joan Rovira.
2: Continuarem treballant al llarg de tota la jornada. Sí que continuem amb una preocupació per el fet de que tenim un perímetre molt irregular, que tenim molts focus secundaris que ens dificulten, diguem-ne, fixar un perímetre d'una manera clara entre el que ha cremat i el que no ha cremat. També tenim zones en què l'incendi ens ha saltat fora del perímetre, que és el tema dels focus secundaris. Per tant, l'incendi el mantenim, tal com us vam explicar ahir, en una fase d'estabilització, però també amb una preocupació perquè per davant tindrem un dia complicat.
1: Rovira preveu que durant el matí es puguin aixecar confinaments, però ha demanat evitar el que, segons diu Turisme, d'incendi per deixar treballar els serveis d'emergències. Pel que fa a les carreteres, continuen tallades la GI-660 entre la Bisbal i Calonge, la GIB-6612 entre Llagostera i Calonge i la GI-664 entre Caça de la Selva i Cruïlles, Monells i Sant Sadurní de l'Heura. Només permet l'accés a veïns. A més, avui passa a disposició judicial el treballador que va originar aquest incendi i el passat divendres mentre realitzava treballs amb una radial a la carretera GI-660. I al fil de tot això, una vintena de municipis del Baix Empordà i del Gironès es mantenen avui amb el nivell 4 de perill extrem d'incendis. A més, hi ha uns 400 municipis d'una vintena de comarques amb nivell 3 de perill molt alt. I malauradament seguim parlant d'incendis perquè n'hi ha un altre, en aquest cas a la Catalunya Nord, que ja ha cremat prop de 1.000 hectàrees entre les poblacions de Trevillac i Montalbà de Castell, segons ha informat el Departament dels Pirineus Orientals. El foc es va declarar ahir dissabte al vespre pels voltants de 8:15, mobilitza més de 580 bombers i avança cap a l'est, direcció illa situada a uns 25 quilòmetres de Perpinyà. I en cultura, el Canet Rock d'enguany s'ha convertit en una festa major per homenatjar la trinca i el desaparegut Toni Cruz. En la seva tradicional actuació al festival, Josep Maria Mainat ha omplert l'escenari de gegants i capgrossos amb la imatge dels tres components del grup tot plegat després d'un missatge generat amb intel·ligència artificial del mateix Cruz en què s'ha adreçat al públic en un to de testament artístic. I tanquem amb els esports. Jonas Vingegaard és el primer líder del Tour de França després d'imposar-se ahir a la contrarrelotge celebrada pels carrers de Barcelona. Avui, segona etapa, amb sortida des de Tarragona i arribada a la muntanya de Montjuïc. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

L'Ajuntament de Cardedeu, a través del Centre de Suport Empresarial i Tecnològic de Cardedeu, juntament amb la xarxa Comerç Cardedeu, han posat en marxa la Més Cardedeu, l'aplicació mòbil que t'apropa al comerç local i t'ofereix beneficis amb només un clic. Tot el llistat de comerços adherits, agenda d'esdeveniments, últimes notícies, promocions i localitzador. Tot per trobar la botiga que millor s'adapti a les teves necessitats i les promocions i descomptes més exclusius. Disponible de manera gratuïta des de l'Apple Store i Google Play. Registra't i comença a gaudir de tots els seus avantatges exclusius. Més proper, més conscient, més Cardedeu.

0: 10. Són les 11. Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 11, us parla Eduard París. Ha aixecat el confinament de 7 municipis i 5 nuclis disseminats, ordenat arran de l'incendi a les Gavarres que va començar divendres a la Bisbal d'Empordà. A més, les persones que havien estat evacuades també poden tornar ja a casa seva. Així ho ha anunciat Jordi Martín, cap de la regió d'emergències dels bombers a Girona.
2: Aixequem tot el confinament i totes les evacuacions que teníem establertes, restringint el que seria doncs, la zona perimetral de l'incendi. Això afecta principalment l'urbanització de Santa Cristina de Vallrepòs, que teníem doncs, la gent evacuada que pot tornar a les seves edificacions, com també doncs, aquelles edificacions puntuals de cabanyes que també doncs, havíem evacuat. També doncs, al llarg del dia d'avui mantindrem doncs, la restricció d'accés al que seria el perímetre, totes les edificacions i habitatges que hi hagin al perímetre, amb accés puntual supervisat per Mossos d'Esquadra.
1: La mesura s'ha adoptat després que els bombers han sobrevolat aquest matí la superfície afectada per avaluar-ne la situació. Pel que fa a les carreteres, continuen tallades la GI-660 entre la Bisbal i Calonge, la GI-6612 entre Llagostera i Calonge i la GI-664 entre Cassà de la Selva i Cruïlles, Monells i Sant Sadurní de l'Heura, que només permet l'accés als veïns. A més, avui està previst que passi a disposició judicial el treballador que va originar aquest incendi el passat divendres mentre realitzava treballs amb una radial a la carretera GI-660. Seguim parlant d'incendis, perquè en aquest cas en tenim un altre d'actiu a la Catalunya Nord, que ja ha cremat prop de 1.000 hectàrees entre les poblacions de Trevillac i Montalbà del Castell, segons ha informat el Departament dels Pirineus Orientals. El foc es va declarar ahir dissabte al vespre pels voltants de 8:15, mobilitza més de 580 bombers i avança cap a l'est direcció illa situada a uns 25 quilòmetres de Perpinyà. A tot això, recordem també que una vintena de municipis del Baix Empordà i del Gironès es mantenen avui amb el nivell 4 de perill extrem d'incendis i a més hi ha uns 400 municipis d'una vintena de comarques amb el nivell 3 de perill molt alt. I en cultura, el Canet Rock d'enguany s'ha convertit en una festa major per homenatjar la trinca i el desaparegut Toni Cruz. En la seva tradicional actuació al festival, Josep Maria Mainat ha omplert l'escenari de gegants i capgrossos amb la imatge dels tres components del grup tot plegat després d'un missatge generat amb intel·ligència artificial del mateix Cruz en què s'ha adreçat al públic amb to de testament artístic. I en els esports, Jonas Vingegaard és el primer líder del Tour de França després d'imposar-se a la contrarrotge per equip celebrada ahir pels carrers de Barcelona. Avui, segona etapa amb sortida des de Tarragona i arribada a la muntanya de Montjuïc. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

setmana més. Benvinguts a la dansa catalana. Programa de cultura i informació sardanista produït per Ràdio Palamós, també per les emissores de la xarxa de comunicació local. Dirigint i presentant una setmana més, en Joan Teixidor. Doncs comencem amb el que els hem preparat per aquesta setmana. Començarem amb una sardana referent a aquest mes que li queda poc. Parlarem de Josep Colobret i d'Issi Fabra. Radiarem tres estrenes, dues peticions i acabarem amb tota la informació sardanista. Doncs comencem amb una sardana que fa referència total a aquest mes que tancarem dimarts. Ens la demanava el senyor Eduard des de Barcelona. Juny, de Juli Garreta.

Hem acabat d'escoltar Juny, de Juli Garreta, interpretada per la Principal de la Bisbal. Anem per l'espai de les biografies, començant per Josep Colobret Gutiérrez, del que dijous vinent es compliran 60 anys de la seva mort. Josep Colobret neix a Panamà el 29 de novembre de 1914 i mort a Barcelona el 2 de juliol de 1966. Fou compositor de sardanes i contrabaixista. Fill de pare català i mare panamenya, es traslladà amb la família a Barcelona quan tenia 3 anys. A la capital catalana cursa estudis al Conservatori Municipal de Música i inicia la seva activitat musical com a contrabaixista en una orquestra de jazz. Aquesta etapa es prolongà fins l'esclat de la Guerra Civil de 1936, després de la qual abandonà la dedicació musical activa. La seva producció sardanista coneguda és reduïda, però inclou les sardanes El Pla de l'Amor, estrenada al Foment de la Sardana de Barcelona l'1 de maig de 1932, així com Comiat, Núria o Esclats de Joia. La primera d'aquestes fou enregistrada l'any 1968 per la Cobla La Principal de la Bisbal, fet que n'ha permès la conservació i difusió posterior. Malgrat haver deixat relativament aviat l'activitat musical, Josep Colobet forma part del grup de compositors que contribuïren al repertori sardanista durant els anys 30. De la seva producció, només ha previscut, amb una certa difusió, El Pla de l'Amor. Recordem la sardana que ens el recorda. El Pla de l'Amor, amb la Principal de la Bisbal, de 1968.

Era el Pla de l'amor de Josep Colobret, interpretat a Pala Principal de la Bisbal de 1968. I acabarem aquest espai biogràfic parlant del que ha estat el compositor destacat de més, Isi Fabra Bové, Isidre Fabra Bové, nascut a Puigcerdà l'11 de juny de 1906 i desaparegut a Olot el 29 de maig de 1994. Compositor, director d'orquestra, músic i pedagog. Descendent d'una nissaga de músics ceretans, desenvolupà una intensa activitat professional en el món de la música lleugera, el ball i la revista durant bona part del segle XX. Signava habitualment les seves composicions amb el nom de Isi Fabra. Com a director d'orquestra, actuà arreu de l'Estat i en nombrosos països estrangers, assolint un notable prestigi en el camp de la música de ball. Va compondre tangos, valsos, xotis, couplets i altres peces melòdiques que foren interpretades per artistes destacades de l'època, entre les quals el popular vedet Celia Gámez. Paral·lelament, conreà la sardana al llarg de diverses etapes de la seva vida. Al llarg d'aquest mes, n'hem escoltat una extensa mostra. També té un ampli catàleg de composicions dedicades a indrets i personatges vinculats a la Cerdanya, Barcelona i la Garrotxa. L'any 1964, la Cobla Barcelona enregistra el disc Sardanes a Puigcerdà, que incluïa quatre sardanes seves. Ja jubilat, retorna a la seva Cerdanya natal i més endavant s'establia a Olot, on continua component sardanes, havaneres i altres obres fins als darrers anys de la seva vida. Entre els seus projectes finals destaca una suite basada en el poema La fageta d'en Jordà, de Joan Maragall, estrenada pòstumament l'any 1994. La seva aportació musical abarca més de 200 composicions i constitueix un exemple singular de convivència entre la música popular urbana, la música de ball i la tradició sardanista. En reconeixement a la seva trajectòria, l'Escola Municipal de Música de Puigcerdà porta el seu nom. Tanquem aquest record ofert a la memòria d'Isi Fabra amb la sardana amb lletra i música seva, titulada Barcelona Meravellosa, que escoltarem en dues versions barrejades, interpretada per la Cobla Barcelona i Ramon Calduc des de 1971 i cantada per Encisa des de 1982. Barcelona Meravellosa d'Isi Fabra.

Escoltàvem la sardana amb lletra i música d'Issi Fabra titulada Barcelona Meravellosa amb la Cobla Barcelona, Ramon Calduc i Encisa. Anem per les estrenes. El diumenge 7 de juny es celebrava a Calella la 98a edició de l'Aplec i de conjunt es va interpretar una estrena escrita expressament per Xavier Molina. La sardana titulada Sona a Pairal ens l'ofereixen les coples Marinada, Principal de Llobregat, Montgrins i Principal de la Bisbal. Sona a Pairal. Xavi Molina.

aquesta era l'estrena de la Plec de Calella. Sona a Pairal de Xavier Molina, interpretada per les cobles Marinada, principal de Llobregat, Mocrins i principal de la Bisbal. La setmana passada radiàvem dues de les tres estrenes de l'Aplec de la Bisbal, celebrat el 14 de juny passat. Escoltem la que ens faltava, deguda a Joaquim Ostenc, titulada A l'ombra del passeig i interpretada per la cobla Bisbal Jove.

escoltàvem la sardana de Joaquim Hostenc titulada A l'ombra del passeig, interpretada per la Cobla Bisbal Jove. I ens queda la tercera estrena donada a conèixer el 20 de juny passat a la 50a edició de l'aplec de la sardana Verge de la Riera a la població de les Borges del Camp amb l'actuació de la Cobla Reu Jove. Doncs dedicada a aquest 50è aplec, Anna Abad els hi oferia la sardana Hort Burgenc, que escoltarem interpretada per la Cobla Reu Jove. Hort Burgenc d'Anna Abad.

0: Tardanista de la setmana, en un programa dirigit i presentat per Joan Teixidor, la dansa catalana.
1: Aquesta era la tercera estrena d'avui, Hort Burgenc de Nevat, interpretada per la Cobla Reu Jove. Canviant de tema. Informació per avui dissabte. A les 11 del matí a Barcelona, a la plaça de Sant Agustí Vell, amb la Cobla Marinada. A 6:15 de la tarda, Andorra la Vella, a la plaça del Poble, 23è aplec, amb les Cobles Ciutat de Terrassa, Juvenívola de Sabadell i Vell Puig Cobla. A les 6 de la tarda, Ribes de Freser, a la plaça del Mercat, 15a Diada del Soci, amb la Cobla Ciutat de Girona. A les 6 de la tarda i a les 9 del vespre, Riu d'Arenes, a la plaça de Pau Casals, 26è aplec, amb les Cobles Bisbal Jove, Flama de Farners i Principal de Cassà. A 6:45 de la tarda, Maçanet de la Selva, Festa Major de Martorell de la Selva, amb la Cobla Vila de la Jonquera. A la Secuita, amb la Cobla Maricel. Al Farràs, de Festa Major, amb la Cobla Montgrins. A les 7 de la tarda i a les 10 de la nit, a Agramunt, 35è aplec, amb les Cobles Vents de Riella, Juvenívola de Agramunt i Principal de Llobregat. Per les 7 de la tarda, a Martorelles, 42a Revetlla de Sant Pere, amb la Cobla Contemporània. Al Masnou, a la plaça Ducat, amb la Cobla Sant Jordi. A Santa Maria de Palautordera, amb la Cobla Genissenca. A 7:45 de la tarda, a Mataró, a la plaça de Santa Anna, amb la Cobla Ciutat de Granollers. A 8:00 del vespre, a Figueres, a la Rambla, sardanes cantades per les Enxovetes. A 9:00 del vespre, a Roda de Ter, amb els Lluïsos Cobla i la Genissenca. I a 10:00 de la nit, a Lloret de Mar, amb la Cobla Ciutat de Girona, i a Roses, amb la Cobla Mediterrània. Ens aturarem al 35è aplec de Gramunt per escoltar la sardana que el tancarà. La coneguda Joia de Viure, de Joan Lázaro, que escoltarem interpretada per la Cobla Juvenívola de Sabadell.

Cobla Jovenívola de Sabadell ens oferia la sardana de Joan Lázaro, Joia de Viure. Informació per diumenge. A 2:15 del matí i a 4:45 de la tarda a Llançà. 53è aplec amb les cobles Ciutat de Girona, Bisbal Jove i Rossinyolets. A 12:00 del migdia, Girona, festa major del barri del Pla de Palau. A la mateixa hora, Santa Pau, cobla principal de Cassà. A 1:00 de la tarda, Montbrió del Camp, amb la cobla La Nova Vallès. A 6:00 de la tarda, a Vic, al Centre Cultural L'Orfeó, concert amb la cobla Sant Jordi i l'Orfeó Bigatà. A Sant Joan de les Abadeses, amb la cobla Sabadell. A Barcelona, al Portal de l'Àngel, amb la principal de Llobregat. A 6:45 de la tarda, a Rubí, festa major de Sant Pere, amb un concert amb la principal de la Bisbal. A 7:00 de la tarda, Canet de Mar, festa major amb la cobla Contemporània. A Brera, amb la cobla Viladolesa. A Molins de Rei, a la plaça de la Creu, amb la cobla Ciutat de Terrassa. A 7:45 de la tarda, Malgrat de Mar, amb la cobla Ciutat de Granollers. A Blanes, amb la principal de Banyoles. A Pineda de Mar, amb la Moreneta. A Calella, amb la cobla Mediterrània. I a 8:00 del vespre, Sant Cugat del Vallès, de festa major amb la cobla Marinada. Parem ara a l'aplec de Llançà per escoltar la sardana de conjunt, tot una gran clàssica de Ricard Viladesau, que si l'aplec a ser Llançà, tothom sap que la sardana és Port de Llançà.

Borda llançat a Ricard Viladesau. Ens l'oferia la principal de la Bisbal. Sardanes per dilluns. Sant Pere. A 2:15 del matí, a Sant Pere de Ribes, de festa major amb la cobla Maricel. A 1:15, a la plaça de la Vila de Begur, de festa major amb la cobla La Salvatana. A Tossa de Mar, de festa major de Sant Pere, amb la cobla La Flamba de Farners, a 1:00 PM, a la plaça de l'Església. I a 7:00, al Passeig del Mar, amb la mateixa cobla. A 6:00 PM, a Sant Cugat del Vallès, al claustre del monestir, Cercavila, i Paga-li Joan, amb la cobla Sant Jordi. A 6:45 PM, a Rubí, de festa major de Sant Pere, amb la cobla Ciutat de Girona. A 8:00 PM, a Calafell, festa major amb la cobla Mediterrània. I a 10:00 PM, a Sant Cugat del Vallès, concert Plaça de l'Om, amb la cobla Sant Jordi i la coral La Lira. Doncs complimentarem una petició que ens feien fa poc des de la Garrotxa. Ens demanaven una sardana de Ricard Viladesau que, després de parlar de les ballades de Sant Pere, crec que lliga perfectament. En Pere de Llafranc.

Era la sardana de Ricard Viladesau amb Pere Tallafranc, interpretada per la principal de la Bisbal. Anem per la resta de la informació. Actes per dimarts a les 8 del vespre a Sabadell, al Casal Pere IV, un concert gala lírica amb la Cobla Mediterrània, i a 9:45 de la nit a Viladamat amb la Cobla La Principal de Porqueres. Per dimecres a les 10 de la nit a l'Escala, a la Riba, amb la Cobla Montgrins. Per dijous, a Tossa de Mar, festa de la Mare Déu dels Socors, a la 1 de la tarda a la Capella i a les 7 de la tarda al Passeig del Mar, tot amb la Flama de Farners. A les 7 de la tarda a Vic, de festa major amb la Cobla Viladolesa. A Barcelona, al Pla de la Catedral, amb la Principal de Llobregat. I a 9:45 de la nit a Castellar del Vallès, amb la Principal de la Bisbal. I acabarem amb divendres. A 9:45 del vespre a Terrassa, a Plaça Vella, de festa major amb les Cobles Ciutat de Terrassa i Principal de Terrassa. A les 9 del vespre a la Garriga, a la plaça de l'Església, amb la Cobla Juvenívola de Sabadell. A Argelaguer, amb la Principal del Llobregat. A 9:45 de la nit a Manlleu, amb la Ciutat de Girona. A les 10 de la nit a Tordera, amb la Cobla Montgrins. A Figueres, amb la Principal de la Bisbal. I 11:15 de la nit a Sitges, a la plaça del Baluart, amb la Cobla Maricel. I nosaltres, fins aquí hem arribat. La propera setmana tornarem amb més dansa catalana, amb biografies, amb la informació que tinguem i més música. Per dedicatòries, per suggeriments, per consultes, dansacatalanapeticions@gmail.com. Tancarem amb la sardana que clourà la ballada de divendres a Figueres amb la Principal de la Bisbal, Estimada Rosa, de Ramon Vilà, interpretada per la Principal del Llobregat. Siguin molt feliços. Adéu-siau. Molt bona setmana i també molt bona revetlla.

0: las 12.
1: Uno.
0: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, són les 12, us parla Eduard París. Ha aixecat el confinament de 7 municipis i 5 nuclis disseminats ordenat arran de l'incendi a les Gavarres que va començar divendres a la Bisbal d'Empordà. A més, les persones que havien estat evacuades ja poden tornar a casa. La mesura s'ha adoptat després que els bombers han sobrevolat aquest matí la superfície afectada per avaluar-ne la situació. Pel que fa a les carreteres, continuen tallades la GI-660 entre la Bisbal i Calonge, la GIB-6612 entre Llagostera i Calonge i la GI-664 entre Cassà de la Selva i Cruïlles, Monells i Sant Sadurní de l'Heura, que només permet l'accés als veïns. A més, avui està previst que passi a disposició judicial el treballador que va originar aquest incendi el divendres passat, com diem, mentre realitzava treballs amb una radial a la carretera GI-660. I un altre incendi crema en aquest cas una empresa de gestió de residus a Sant Boi de Llobregat, segons han informat els bombers. L'avís s'ha rebut cap a 9:15 al carrer Extremadura del polígon El Fonollà Nord i les flames afecten una nau magatzem de la indústria. L'incendi està totalment desenvolupat. En paral·lel, els bombers també han continuat treballant durant la nit amb 9 dotacions en l'incendi de la planta de reciclatge Ferimet de Granollers. Marxem ara fins a Reus, on un grup de joves migrants han pintat un mural reivindicatiu antiracista per commemorar així el Dia Mundial de les Persones Refugiades. Des de la nova ràdio de Reus ens ho explica David Fernández.
3: Compartir les seves experiències vitals i transformar-les en un projecte artístic. Aquest és l'objectiu del mural antiracista que un grup de joves d'entre 18 i 20 anys, procedents de Gàmbia i Senegal, han pintat aquest matí a Reus. El mural vol commemorar el Dia Mundial de les Persones Refugiades i rebutjar algunes actituds racistes, com ara la publicació, ara fa uns dies, d'un vídeo a les xarxes socials per part de Vox assenyalant una escola reusenca. Sandra Guaites, l'alcaldessa de Reus.
4: Fa una setmana i poc vam tenir una acció bastant feixista o racista, com li vulguis dir, en un centre educatiu de la nostra ciutat, en què l'Ajuntament es va mostrar en contra amb un comunicat i també la comunitat educativa s'hi va mostrar en contra, en què assenyalàvem famílies i infants de casa nostra. Doncs ens hem de plantar davall d'aquella gent que l'únic que venen a fer és dividir els nostres barris, no venen a fer res més, no venen a construir res, sinó que venen a dividir entre les nostres persones, entre la nostra gent.
3: El mural s'ha pintat sobre la façana del centre de formació d'adults del carrer Astorga per vincular escola i integració.
2: I en els esports, Jonas Vingegaard és el primer líder del Tour de França després d'imposar-se a la contrarrellotge per equips celebrada ahir pels carrers de Barcelona. Avui, segona etapa amb sortida a partir de les 2 des de Tarragona i arribada a la muntanya de Montjuïc. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

L'Ajuntament de Cardedeu, a través del Centre de Suport Empresarial i Tecnològic de Cardedeu, juntament amb la xarxa Comerç Cardedeu, han posat en marxa la Més Cardedeu, l'aplicació mòbil que t'apropa al comerç local i t'ofereix beneficis amb només un clic. Tot el llistat de comerços adherits, agenda d'esdeveniments, últimes notícies, promocions i localitzador. Tot per trobar la botiga que millor s'adapti a les teves necessitats i les promocions i descomptes més exclusius. Disponible de manera gratuïta des de l'Apple Store i Google Play. Registra't i comença a gaudir de tots els seus avantatges exclusius. Més proper, més conscient, més Cardedeu.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, és la una, us parla Eduard París. Aixecat el confinament de 7 municipis i 5 nuclis disseminats ordenat arran de l'incendi a les Gavarres que va començar divendres a la Bisbal d'Empordà. A més, les persones que havien estat evacuades ja poden tornar a casa seva. Així ho ha anunciat Jordi Martín, cap de la regió d'emergències dels bombers a Girona.
2: Aixequem tot el confinament i totes les evacuacions que teníem establertes, restringint el que seria doncs, la zona perimetral de l'incendi. Això afecta principalment l'urbanització de Santa Cristina de Vallrepòs, que teníem doncs, la gent evacuada que pot tornar a les seves edificacions, com també doncs, aquelles edificacions puntuals de cabanyes que també doncs, havíem evacuat. També doncs, al llarg del dia d'avui mantindrem doncs, la restricció d'accés al que seria el perímetre, totes les edificacions i habitatges que hi hagin al perímetre, amb accés puntual supervisat per Mossos d'Esquadra.
1: La mesura s'ha adoptat després que els bombers han sobrevolat aquest matí la superfície afectada per avaluar-ne la situació. Pel que fa a les carreteres, continuen tallades la GI-660 entre la Bisbal i Calonge, la GI-6612 entre Llagostera i Calonge i a la GI-664 entre Cassà de la Selva i Cruïlles, Monells i Sant Sadurní de l'Heura. Només es permet l'accés als veïns. A més, avui està previst que passi a disposició judicial el treballador que va originar aquest incendi el passat divendres quan realitzava treballs amb una radial a la GI-660. I seguim amb més incendis, en aquest cas un altre que crema en una empresa de gestió de residus a Sant Boi de Llobregat, segons han informat els bombers. L'avís del foc s'ha rebut cap a 9:15 al carrer Extremadura del polígon El Fonollà Nord. Aquest incendi, en aquest cas, ja es troba controlat. En paral·lel, els bombers han continuat treballant durant aquesta passada nit amb 9 dotacions en l'altre incendi que hi havia actiu a la planta de reciclatge Ferimet de Granollers. Recordem també que una vintena de municipis del Baix Empordà i del Gironès mantenen avui el nivell 4 de perill extrem i, a més, hi ha uns 400 municipis d'una vintena de comarques amb el nivell 3 de perill molt alt. Parlem també de cultura, perquè el Canet Rock d'enguany s'ha convertit en una festa major per homenatjar la trinca i el desaparegut Toni Cruz en la seva tradicional actuació al festival. Josep Maria Mainat ha omplert l'escenari de gegants i capgrossos amb la imatge dels tres components del grup tot plegat després d'un missatge generat amb intel·ligència artificial del mateix Cruz en què s'ha adreçat al públic en to de testament públic. I tanquem amb els esports. Recordem que d'aquí a menys d'una hora comença la segona etapa del Tour de França amb sortida des de Tarragona i arribada a la muntanya de Montjuïc. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

L'Ajuntament de Cardedeu, a través del Centre de Suport Empresarial i Tecnològic de Cardedeu, juntament amb la xarxa Comerç Cardedeu, han posat en marxa la Més Cardedeu, l'aplicació mòbil que t'apropa al comerç local i t'ofereix beneficis amb només un clic. Tot el llistat de comerços adherits, agenda d'esdeveniments, últimes notícies, promocions i localitzador. Tot per trobar la botiga que millor s'adapti a les teves necessitats i les promocions i descomptes més exclusius. Disponible de manera gratuïta des de l'Apple Store i Google Play. Registra't i comença a gaudir de tots els seus avantatges exclusius. Més proper, més conscient, més Cardedeu.

0: Bon dia, són les dues, us parla Eduard París.
1: Notícies en xarxa, edició migdia.
0: Els bombers tenen ja un 70% del perímetre ben treballat, però descarten donar per controlar l'incendi de les Gavarres durant la jornada d'avui.
2: D'aquesta manera, ja s'ha aixecat el confinament dels 7 municipis que hi havia precisament confinats i les persones desallotjades de les diferents urbanitzacions també han pogut començar a tornar cap als seus domicilis.
0: Repassem ara la resta de titulars de la jornada. Adrià Jurado, bon dia.
2: Bon dia, Eduard.
0: Hem de seguir parlant d'incendis perquè hem tingut un altre avui a Sant Boi de Llobregat que els bombers de la Generalitat han donat per controlat aquest migdia en una empresa de gestió de residus.
2: En paral·lel, els bombers també han continuat treballant durant la nit amb 9 dotacions en un altre incendi en una planta de reciclatge, en aquest cas a Farimet de Granollers.
0: D'altra banda, el Servei Meteorològic de Catalunya ja ha emès els avisos de calor intensa des d'avui fins dijous, en el que serà la segona onada de calor de l'estiu.
2: Les temperatures es tornaran a enfilar per sobre dels 40 graus a diversos punts del territori.
0: Moment ara per conèixer la previsió del temps per a la jornada d'avui. Marc Jaureguizar, bon dia.
3: Hola, què tal? Ens hem despertat a primeres hores del matí d'avui diumenge amb unes temperatures molt i molt suaus a moltes viles de la Costa Brava, amb una mínima que, per exemple, ha arribat als 26 graus i mig a la població de Roses o al mateix barri del Raval de Barcelona, també 26 graus. Amb un matí que ha estat molt assolellat, una tramuntana que ha bufat amb poca intensitat, sobretot a la zona de l'incendi de les Gavarres, que, per cert, ja està estabilitzat. La tarda, el sol continuarà dominant, amb alguna tímida nuvolada que es deixarà veure, sobretot, a la zona del Prepirineu central, i a aquestes hores estem pendents, per una banda, de les temperatures, que són elevades sobretot a l'interior de les comarques de Girona, prelitoral central i comarca del Verges, màximes que ronden entre els 36 a 38 graus. L'entrada de la marinada, a veure com afectarà les properes hores a l'incendi de les Gavarres, i aquestes temperatures a les immediates hores podrem arribar als 40 graus, sobretot al Pla de Lleida i a la Vall de l'Ebre. Ho anirem seguint, que tingueu bona tarda.
0: Parlem també de cultura perquè el Festival Canet Rock ha tornat a veure sortir el sol.
2: Ha omplert el Pla d'en Sala amb 25.000 assistents. La jornada arrencava a les 6 de la tarda des d'ahir dissabte amb un cartell que ha combinat debuts, retorns, himnes compartits i algun comiat.
0: I en els esports, en marxa des de fa només uns minuts la segona etapa del Tour de França entre Tarragona i Barcelona de 168 quilòmetres.
2: El danès Jonas Vingegaard va ser el primer mallot groc de la prova després de la victòria del seu equip, el Visma, en la contrarellotge per equips de Barcelona.
0: La informació local més destacada amb les notícies en xarxa. Són les 2:03. Esteu escoltant el Notícies en xarxa, edició migdia. Darrere nostre la producció, el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons, Adrià Jurado i jo mateix, Eduard París. Els bombers tenen ja un 70% del perímetre ben treballat, però descarten donar encara per controlar l'incendi de les Gavarres durant la jornada d'avui. D'aquesta manera ja s'ha aixecat el confinament dels 7 municipis que hi havia confinats i les persones desallotjades de les diferents urbanitzacions també han pogut començar a tornar cap als seus domicilis. Moment, doncs, per conèixer la darrera hora en directe des de Televisió Costa Brava. Raül Martín, bon dia.
4: Bon dia, doncs sí, l'incendi forestal de les Gavarres continua estabilitzat aquest migdia, però els bombers de la Generalitat insisteixen que encara queden moltes hores de feina abans de poder donar el foc per controlat. En l'última compareixença, el cap d'operatiu de guàrdia, Eduard Martínez, ha deixat clar que, malgrat que l'evolució és favorable, encara no es plantegen un canvi de fase de l'emergència. El perímetre no ha crescut en les darreres hores, però el dispositiu continua molt pendent de l'evolució del vent.
5: Amb un perímetre que té una longitud d'uns 40 quilòmetres. Entengueu, doncs, que trigarem, avui no el donarem per controlat, per descomptat que no, perquè hi ha molta feina encara per fer, i assegurar-nos que no hi ha represes al llarg d'aquest perímetre.
4: De fet, una de les principals preocupacions és la marinada prevista per aquest migdia, que podria reactivar alguns dels punts més sensibles del perímetre. Actualment, els bombers calculen que tenen consolidat aproximadament el 70% dels prop de 40 quilòmetres que envolten l'incendi, una dada que evidencia que encara queda una part important del foc per assegurar. Ho torna a remarcar Eduard Martínez, qui és el cap de bombers de guàrdia.
5: Ara mateix l'incendi està estabilitzat, continua estant estabilitzat. Hem aixecat el confinament, però mantenim la restricció d'accessos al que nosaltres diem l'àrea general d'operacions, és a dir, la nostra zona de treball. I únicament es permeten accessos molt puntuals i sempre acompanyats amb grup d'ordre.
4: D'altra banda, els agents rurals mantenen que l'incendi ha cremat ja 2.997 hectàrees, la gran majoria dins l'espai natural protegit de les Gavarres. Del total, més de 2.128 hectàrees corresponen a massa forestal, mentre que també s'han vist afectades zones agrícoles i una petita superfície del sòl urbà. Pel que fa a les restriccions, s'ha aixecat el confinament de la població, però els accessos a la zona afectada i a tot el perímetre de l'incendi continuen tancats per garantir la seguretat i facilitar les tasques d'extinció. Sobre el terreny hi continuen treballant un centenar de dotacions dels bombers amb prop de 400 efectius. Des del cos també han recordat que Catalunya troba immersa en la segona onada de calor de l'estiu i han fet una nova crida a la màxima responsabilitat ciutadana per evitar qualsevol activitat que pugui originar nous incendis en una situació de risc extrem.
0: Moltes gràcies, Raül, i com bé ens expliques, seguirem molt de prop aquestes properes hores de l'incendi a la Bisbal d'Empordà, amb aquestes bones opcions de que la situació continuï millorant. Seguim parlant pel que fa a aquest incendi, perquè el treballador detingut precisament per haver-lo presumptament provocat mentre treballava amb una radial a peu de carretera ha quedat en llibertat després de passar a disposició de la plaça de guàrdia del Tribunal d'Instància de la Bisbal aquest matí, segons ha informat el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya.
2: Haurà d'estar, doncs, a disposició de la jutgessa sempre que sigui cridat. Queda llavors investigat en una causa oberta per incendi forestal. L'home va ser detingut el mateix divendres i treballa per una UT formada per Aquaterra i Rubau, que fa conservació de carreteres. El Departament de Territori ha demanat informació per esclarir els fets.
0: Com hem explicat i com també ens ha explicat el company Raül Martín, que ens ha ampliat la informació als veïns de les diferents urbanitzacions, en aquest cas, per exemple, la de Cabanyes, a Calonge, comencen a girar full de l'incendi.
2: Asseguren que van passar molta por i nervis després de veure les flames a pocs metres i que ara comença a ser una experiència per a recordar, segons expliquen alguns d'ells. També van remullar el jardí i la casa fins que els bombers van demanar que entressin a casa i no sortissin. Escoltem precisament alguns dels veïns afectats.
6: Bueno, la casa no està afectada, tinc a la part de baix el jardí cremat, unes goteres del garatge i la tuberia d'aigua. No tinc aigua des de fa 3 dies.
7: Bueno, ara ja ho recordem com una experiència ja que no volem tornar a repetir mai més, però molt, molt tranquils ara. Ho vam passar malament, amb molts de nervis. Home, molt espantats, molt de nervis. No sabíem si arribaria a casa o no. Ens va agafar una mica la part de la muntanya i llavors va començar a pujar cap aquí i estàvem molt espantats.
0: Seguim parlant d'incendis en aquest cas perquè els bombers ja han donat per controlat aquest migdia el que s'havia declarat a l'empresa de gestió de residus a Sant Boi de Llobregat.
2: L'avís del foc s'havia rebut cap a 9:45 al carrer Extremadura del polígon al Fonollà Nord. Les flames han afectat una nau magatzem de la indústria i 10 dotacions dels bombers. Es mantenen encara a la zona per continuar amb les tasques de rematada del foc. Els bombers i Protecció Civil han recomanat tancar portes i finestres als veïns del barri proper de Casablanca per evitar molèsties pel fum. Per risc estructural es treballa des de l'exterior amb aquest foc i es fan maniobres defensives perquè s'ha enfonsat la coberta de la nau.
0: I després d'haver controlat aquest incendi, s'ha posat fi a la prealerta Procicat, com diguem, després d'haver controlat aquest incendi de Sant Boi, ja que la columna ja no és visible, però com us ho estem explicant, els bombers hi continuen treballant. I encara en matèria d'incendis, els bombers també ho continuen fent amb 9 dotacions en l'incendi, en aquest cas de la planta de reciclatge Ferimet de Granollers. Els efectius segueixen remullant la pila de ferralla que crema mentre es remou amb maquinària pesant. Parlem ara de la meteorologia, perquè el Meteocat ja ha emès els avisos de calor intensa des d'avui fins dijous en el que serà la segona onada de calor de l'estiu.
2: Les temperatures es tornaran a enfilar per sobre dels 40 graus a diversos punts al territori, encara que no serà fins dimarts quan podríem arribar a aquests registres, especialment a la franja de Ponent.
0: I al fil de tot això, parlem ara d'una iniciativa precisament per remullar-nos contra aquesta calor. Estem parlant de la campanya solidària Mullat per l'esclerosi múltiple. Fem una primera parada a Olesa de Montserrat, on 200 veïns i veïnes han saltat a la piscina municipal per fer front i per ajuntar-se a aquesta campanya solidària.
2: Anem, doncs, fins a aquest municipi del Baix Llobregat amb el company d'Olesa Ràdio, l'Adrià Carreras.
8: Un any més, la piscina municipal d'Olesa de Montserrat, a través de la regidoria d'esports de l'Ajuntament, s'ha sumat al Mulla't per l'esclerosi múltiple, un acte simbòlic de solidaritat amb les persones que pateixen aquesta malaltia, impulsat per la Fundació Esclerosi Múltiple. L'acció més destacada ha estat el salt conjunt solidari a la piscina, i que es fa de manera simultània a la majoria de piscines de Catalunya. A Olesa hi han participat unes 200 persones, entre els quals l'alcalde Marc Serradó, que ha elogiat la participació de la ciutadania en iniciatives solidàries com aquesta.
9: L'esclerosi múltiple, que afecta 12.000 persones a Catalunya, que és una malaltia que necessita recerca, que necessita finançament també per tota la neurorehabilitació, i per tant, orgullosos i contents com a olesans de participar en aquest acte solidari al costat de moltíssims ajuntaments del país una vegada més.
8: L'objectiu de la campanya és conscienciar, visibilitzar i recollir fons per la investigació d'aquesta malaltia crònica que avui en dia no té cura.
2: Lleida també s'ha celebrat aquesta remullada solidària. En aquest cas ens ho explica des de Lleida Televisió, Víctor Paracuellos.
10: Un any més i ja en van 33, Catalunya es volca amb la recerca i la lluita contra l'esclerosi múltiple en una nova celebració del Mulla't. En aquest dia hi ha un doble objectiu. Primer, donar a conèixer a la societat en què consisteix aquesta malaltia tan desconeguda. I en segon lloc, buscar finançament per als projectes que poden ajudar els malalts en el seu dia a dia. Així ho ha explicat Mònica Nieves, directora del Centre Neurorehabilitador Martí Pol.
11: Que quan la gent senti esclerosi múltiple sàpigui quina malaltia és, per poder lluitar també amb ella. I de cara al nostre centre és molt important el recolzament, és no només econòmic, sinó això, no? De que la societat entengui que és una malaltia amb símptomes a vegades molt invisibles, que la persona es pot veure molt bé físicament, però pot estar arrossegant una sèrie de símptomes que l'incapaciten. Són gent molt jove, entre 30 i 40 anys normalment de mitja quan es diagnostica. Llavors això, una mica de més de comprensió.
10: L'any passat es van recaptar a la província de Lleida prop de 60.000 euros. Per tant, l'objectiu d'enguany és superar aquesta xifra.
0: I 12.000 persones conviuen, com bé expliquem, amb l'esclerosi múltiple a Catalunya. Avui se celebra aquesta nova edició del Mulla't a moltes piscines, entre elles també les del Club Natació Terrassa.
2: Però aquest any també hi ha una altra manera de col·laborar en la investigació d'aquesta malaltia neurològica crònica. I és que les farmàcies també es mullen contra l'esclerosi múltiple. 75 establiments a tota la província hi col·laboren. Entre ells, la farmàcia Núria Pau de Terrassa. Ens ho expliquen des de Ràdio Municipal de Terrassa, Lourdes Sarrión.
12: El Col·legi de Farmacèutics de Barcelona i la Fundació Esclerosi Múltiple s'han unit en una campanya solidària. S'anomena Les farmàcies es mullen per combatre la calor, i és que les altes temperatures intensifiquen alguns dels símptomes que pateixen aquestes persones. Escoltem Clara Pariente, afectada.
13: Que símptomes com la fatiga o els que afecten més a temes cognitius o la concentració són potser els símptomes que afecten més.
12: Les farmàcies que participen en aquesta campanya tindran a la venda durant tot l'estiu uns ventalls solidaris. Tots els fons recaptats es destinaran a la recerca i l'impuls de serveis de neurorehabilitació per millorar la qualitat de vida d'aquestes persones. Escoltem Davinia Comas, farmacèutica i vocal del Col·legi de Farmacèutics.
14: I que tenim tot l'estiu, vull dir, encoratjar les farmàcies a que comprin aquests kits, incentivar també el client que ve, no?, aquí, a que conegui aquesta campanya.
12: Es tracta d'una acció que uneix salut, solidaritat i prevenció.
0: Parlem ara ja del Tour, perquè ja es troba en marxa aquesta segona etapa en el seu pas per Catalunya. Avui el seu recorregut és entre Tarragona i Barcelona, amb les conseqüents afectacions de trànsit. Ens n'informa l'Albert García.
15: Les afectacions es concentren al corredor litoral i l'entorn metropolità de Barcelona, especialment en vies com la C7, la Nacional 340, la C31, la BB-2041 i diversos accessos de la C32, B24 i B23. També hi ha restriccions a municipis com Torredembarra, el Vendrell, Vilanova i la Geltrú, Sitges, Castelldefels, Begues, Vallirana, Molins de Rei, Sant Just d'Esvern i Esplugues de Llobregat. Aquestes restriccions impliquen mesures excepcionals, com l'accés lliure de peatge a l'autopista C32 per vehicles lleugers per compensar el tall de carreteres costaneres. L'aixecament de barreres està previst fins a les 4 de la tarda, si bé l'horari es podrà reajustar en funció de la reobertura de la C31. Aquesta segona etapa acabarà a Barcelona. L'entrada serà aproximadament a 3:45 i es farà per la carretera de Collblanc. Continuarà per Travessera de les Corts, carrer de Sants i de Creu Coberta fins a la plaça d'Espanya. A partir d'aquí, l'activitat se centrarà en Montjuïc amb afectacions en vies com l'Avinguda Paral·lel, el Passeig de Montjuïc, l'Avinguda Miramar o la carretera de Montjuïc. La circulació es restablirà a partir de les 6.
0: Atenció, també hem de comentar perquè demà és dia feineit, és quan es disputa la tercera etapa que afectarà les carreteres del centre i nord del país, entre les quals la C352, la C59, la C17, la C37, la C25 i la Nacional 260.
2: I els municipis i comarques que es troben al pas del Tour confien que aquesta prova esportiva tindrà una repercussió directa en la restauració i els hotels de la zona, també de cara al futur. Ens ho explica Àlex Valiente, que és conseller de Turisme del Vallès Oriental.
16: Volem donar facilitats perquè tothom que ens vingui a visitar durant aquests dies seran amants del ciclisme i, per tant, el que volem és també aprofitar que aquests amants del ciclisme venen a visitar la comarca per veure Le Grand Départ, per ensenyar també tots els recursos que tenim en el Vallès Oriental.
0: Les restriccions, com diem, seran especialment importants al Ripollès amb limitacions d'accés durant les franges de talla a municipis com Ribes de Freser, Pardinyes, Queralps, Planoles i La Molina. Parlem ara de salut perquè el Sindicat Metges de Catalunya denuncia que el Departament de Salut inicia l'estiu per quart any consecutiu sense haver fet públic cap pla de contingència assistencial específic per als mesos de juliol i agost.
2: És una informació de Cristina Álvarez i Carme de Fez.
17: El pla d'estiu hauria de contemplar dues qüestions estructurals: la cobertura de les vacances dels professionals sanitaris i el reforç de les zones turístiques on la població pot multiplicar-se durant l'estiu. Segons el Sindicat Metges de Catalunya, la manca de mesures concretes trasllada la pressió assistencial als equips mèdics que es mantenen en actiu i acaba repercutint també en els pacients. Javier O'Farrill és president del sector d'atenció primària de l'Institut Català de la Salut a Metges de Catalunya.
18: Volvemos a vivir nuevamente una sensación de que no hay nadie allí donde debe estar para planificar. Continúa Cataluña siendo ingobernable en el sistema de sanidad y de salud y sin planificación alguna, dejando a los territorios al buen hacer en algún caso o a la libre decisión impositiva de cómo se debe cubrir esta necesidad durante el verano. La sanidad no necesita más improvisación. Necesita más planificación. Los profesionales no pueden seguir sin el plan de contingencia de aquel sistema.
17: El Sindicat Mèdic emmarca aquesta denúncia en la campanya Ni un minut més, amb la qual qüestiona la dependència del sistema públic de salut, de les hores extres i de l'esforç addicional dels facultatius per sostenir l'activitat ordinària.
18: Ni una visita forzada más, porque es el momento de decir a la población la verdad. No tienen facultativos suficientes para atenderle y estamos quedándonos más allá de la jornada para seguir atendiendo a expensas de enfermar, de dejar el sistema como está pasando y de que no quieran ningún compañero formarse de los nuevos en la atención primaria porque es un trabajo sin fin, de mala calidad y que solo se soporta bajo la presión y bajo el esfuerzo constante de la facultativa y facultativa.
17: Metges de Catalunya reclama a Salut que assumeixi el lideratge i desplegui una planificació rigorosa per evitar la sobrecàrrega a facultatius i permeti una bona atenció als pacients.
0: Seguim parlant d'aquest àmbit perquè el Departament de Salut convida la ciutadania a respondre una enquesta per millorar l'ús dels medicaments a Catalunya. És en línia i es pot trobar a les farmàcies, centres d'atenció primària, xarxes socials i punts d'informació fins aquest divendres 10 de juliol.
2: Reduir el mal ús d'alguns fàrmacs és un dels objectius, implicant els pacients perquè comparteixin decisions amb els professionals sanitaris. La responsable de l'àrea del medicament del Servei Català de la Salut ha explicat el pla a la xarxa.
19: Llegir el codi QR i dedicar entre 5 i 10 minuts a respondre si es pren bé la medicació, si s'inverteixen prou diners públics en medicaments, si és necessària la indústria farmacèutica per garantir la recerca o si s'està d'acord en la participació de la ciutadania en la presa de decisions públiques. Els responsables esperen la participació de persones de totes les edats, tot i que reconeixen que algunes persones grans poden necessitar ajuda. En el focus de salut, corregir usos inadequats de medicaments, sempre amb la base d'una conversa conversa amb el professional sanitari. Anna Clopés és directora de l'àrea del medicament del Servei Català de la Salut i ho explica a la xarxa.
20: Es recomana que els governs tinguin estratègies definides pel bon ús, això ho recomana l'Organització Mundial de la Salut, i com no pot ser d'una altra manera, volem l'opinió, les necessitats, les demandes, les aportacions que ens pugui fer la ciutadania. A vegades el que passa és que també utilitzem aquest medicament en substitució d'altres accions, com pot ser un canvi d'estil de vida, fer deport, un canvi alimentari. Llavors, potser, no?, d'un valor social podem passar-nos a una medicalització excessiva de les nostres vides.
19: A l'octubre o novembre, representants del CatSalut debatran els resultats de l'enquesta amb grups de pacients i esperen posar en pràctica els primers canvis ja l'any vinent.
0: Obrim ja el bloc cultural i ho fem parlant del Festival Canet Rock, que ha tornat a veure sortir el sol.
2: El Canet Rock ho ha tornat a fer. Ha omplert el Pla d'en Sala amb 25.000 assistents. La jornada arrencava a les 6 de la tarda de dissabte amb un cartell que ha combinat debuts, retorns, himnes compartits i algun comiat. Entre els artistes, Maria Jaume, la Ludwig Band, Doctor Prats, Ginestar, els Amics de les Arts, 31 Fam, Figaflaues, els Catàrrecs, de Tietz i Buos, a més de les sessions de DJ. En la seva tradicional actuació al festival, el component de la Trinca, Josep Maria Mainat, ha homenatjat a un altre dels components del trio, Tony Cruz, que va morir als 78 anys. En un vídeo amb intel·ligència artificial, Cruz ha reviscut momentàniament per saludar els assistents.
21: No et fa vergonya estar aquí cantant rock a la teva edat? Hauries d'estar a casa teva, a la teva butaca, allà assegut amb una manta davant del braser?
22: Però escolta, estem al mes de juliol, Toni. Aquesta intel·ligència artificial no és gaire
21: llista. Bueno, puc parlar amb aquesta gent?
22: Parla, parla, sí? Són tots
21: gràcies.
22: Teus.
21: A veure, nois i noies, quina alegria veure que un any més torneu a ser aquí omplint Canet de música, de festa i de vida.
2: El tancament ha arribat amb la Fúmiga, que ha actuat coincidint amb la sortida del sol en un dels últims concerts de la seva trajectòria. El festival, que havia exhaurit les entrades 4 mesos abans, també s'ha solidaritzat amb els afectats dels incendis del Baix Empordà. En sortir el sol, el festival ja tenia venudes 800 entrades per l'any vinent.

0: Són les 2:22, moment de parlar d'esports.
1: Notícies en xarxa. Esports.
0: Comencem parlant de ciclisme perquè, com us hem explicat, ja està en marxa la segona etapa del Tour de França entre Tarragona i Barcelona de 168 quilòmetres. L'inici oficial de l'etapa s'ha fet des de la Nacional 340 a l'altura de la Sabinosa, tot i que abans s'ha fet una sortida neutralitzada des de la Rambla President Francesc Macià passant pel centre de la ciutat.
2: És el primer cop en la història que la ciutat de Tarragona acull una etapa del Tour de França. Unes 80.000 persones han participat en els actes festius que han precedit l'inici de l'etapa, segons els organitzadors. En declaracions a TAC12, el conseller d'Esports, Berni Álvarez, ha destacat la tasca dels voluntaris i la projecció que representa el Tour.
3: És realment especial. Ahir vaig tenir la sort de fer la contrarrellotge amb cotxe darrere d'un dels equips i era espectacular als carrers, espectacular. La gent de Barcelona, tothom estava tot ple, la gent, l'animació que hi havia, bueno, entusiasmat. I avui veig que la cosa segueix igual, que la gent ho valora molt, que evidentment és un gran esforç per molta gent, perquè aquí tenim 7.300 voluntaris, tots els cossos, Mossos, Guàrdia Urbana, logísticament una quantitat de gent que fa que això sigui possible, que val la pena després quan veus el resultat, no? I la projecció al món és espectacular i tenim una ciutat, Barcelona ja ho ha demostrat moltes vegades, no? Fa poques setmanes amb el Papa, amb la Sagrada Família, però Tarragona jo crec que ja va també a nivell de projecció un abans i un després, quan vegem l'escamot, no? El peloton anant cap a l'alcohol del Mediterrani per la Rambla, jo crec que hi ha un abans i un després d'això segur.
0: El danès Jonas Vingegaard és el primer mallot groc de la prova després de la victòria del seu equip Elvisma a la contrarrellotge per equips de Barcelona.
2: Vingegaard treu 11 segons d'avantatge al seu principal rival, l'eslové i vigent campió del Tour, Tadej Pogacar. El seu equip, l'Emirates, ha estat tercer, mentre que el segon equip classificat ha estat l'Ineos. L'espanyol Juan Ayuso és quart a la general.
0: Parlem ara de futbol, perquè el Badalona Women ja té definits els 5 partits que disputarà durant la pretemporada. El conjunt dirigit per Marc Ballester s'establirà a Salou, on jugarà fins a 3 partits contra el Montpellier l'1 d'agost. 5 dies més tard, el rival serà el Bristol City Women i el 7 d'agost contra el Villarreal.
2: En la recta final, el Badalona Women s'enfrontarà a l'Espanyol el 15 d'agost i al Barça B el 22 d'agost.
0: I més futbol i més fitxatges. El centre d'esport Sabadell ha anunciat la incorporació de Miqui Codina, jugador de 24 anys.
2: El jugador nascut a Sant Hipòlit de Voltregà ha estat un dels futbolistes més destacats a la temporada de Primera Federació a les files del Zamora. Miqui Codina ha signat pel Sabadell fins al 2027.
0: Canviem d'esport, ens n'anem al bàsquet, perquè el Barça ha anunciat la marxa d'un altre jugador, l'aler nord-americà Will Clyburn, de 36 anys.
2: Clyburn va arribar al Barça l'estiu passat, procedent de la Virtus a Bologna, i ha disputat 68 partits com a blaugrana. El club ha notificat 7 baixes més a la plantilla, les de Nicola Provitola, Thomas Staroansky, Juani Marcos, Miles Cale, Miles Norris, Willy Hernán Gómez i Jan Vaseli, a més del tècnic Xavi Pasqual.
0: I en bàsquet, una altra baixa més, en aquest cas la de Derek Needham, que no seguirà com a jugador del bàsquet Girona.
2: El base nord-americà amb passaport montenegrí de 35 anys va arribar l'any passat a l'equip gironí. El club ha agraït a Needham la seva dedicació i professionalitat.
0: I pel que fa al Joventut, està a punt de tancar 3 noves incorporacions, l'escorta Isaac Nogués, l'aler Àlex Reyes i l'aler pivot Emir Suleimanovic.
2: Tots tres ocuparien places formatives. Nogués és un jugador de planter verd i negre que va jugar la temporada passada al València. Reyes, exjugador del Baxi Manresa, i Suleimanovic, format al Barça, procedeix de l'Unicaja.
0: Fins aquí el Notícies en Xarxa, edició migdia, que fa possible darrere nostra producció el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons que us ha parlat Adrià Jurado i un servidor, Eduard París. Gràcies per escoltar-nos i passeu un bon diumenge.

0: Bon dia, són 2:45, us parla Eduard París.
1: Notícies en xarxa, edició migdia.
0: Els bombers tenen ja un 70% del perímetre ben treballat, però descarten donar per controlat l'incendi de les Gavarres durant la jornada d'avui.
2: D'aquesta manera ja s'ha aixecat el confinament dels 7 municipis que hi havia confinats i les persones desallotjades de les diferents urbanitzacions també han pogut començar a tornar cap als seus domicilis.
0: Repassem ara la resta de titulars de la jornada. Adrià Jurado, bon dia.
2: Bon dia, Eduard.
0: I seguim amb més incendis, en aquest cas el que hi ha a Sant Boi de Llobregat, i això sí, els bombers de la Generalitat han donat per controlat aquest migdia en una empresa de gestió de residus.
2: En paral·lel, els bombers han continuat treballant durant la nit amb 9 dotacions en l'incendi de la planta de reciclatge Farimet de Granollers.
0: I d'altra banda, el Servei Meteorològic de Catalunya ja ha emès els avisos de calor intensa des d'avui fins dijous en el que serà la segona onada de calor de l'estiu.
2: Les temperatures es tornaran a enfilar per sobre dels 40 graus a diversos punts del territori.
0: Moment perfecte, doncs, per conèixer la previsió del temps per a la jornada d'avui. Marc Jaureguizar, bon dia.
3: Hola, què tal? Ens hem despertat a primeres hores del matí d'avui diumenge amb unes temperatures molt i molt suaus a moltes viles de la Costa Brava, amb una mínima que, per exemple, ha arribat als 26 graus i mig a la població de Roses o al mateix barri del Raval de Barcelona, també 26 graus. Amb un matí que ha estat molt assolellat, una tramuntana que ha bufat amb poca intensitat, sobretot a la zona de l'incendi de les Gavarres, que, per cert, ja està estabilitzat. La tarda, el sol continuarà dominant, amb alguna tímida nuvolada que es deixarà veure, sobretot a la zona del Prepirineu central, i a aquestes hores estem pendents, per una banda, de les temperatures, que són elevades sobretot a l'interior de les comarques de Girona, prelitoral central i comarca del Verges, màximes que ronden entre els 36 a 38 graus. L'entrada de la marinada, a veure com afectarà les properes hores a l'incendi de les Gavarres, i aquestes temperatures a les immediates hores podrem arribar als 40 graus, sobretot al Pla de Lleida i a la Vall de l'Ebre. Ho anirem seguint, que tingueu bona tarda.
0: I en cultura, el Festival Canet Rock un any més ha tornat a veure sortir el sol. Ha omplert, com diem, el Pla d'en Sala amb un total de 25.000 assistents. La jornada arrencava a les 6 de la tarda d'ahir dissabte amb un cartell que ha combinat debuts, retorns, himnes compartits i algun comiat. I en els esports, ja en marxa des de les 2, la segona etapa del Tour de França entre Tarragona i Barcelona, de 168 quilòmetres. Recordem que el danès Jonas Vingegaard és el primer mallot groc de la prova després de la victòria del seu equip, el Visma, en la contrarrellotge per equips d'ahir a Barcelona. La informació local més destacada amb les notícies en xarxa. Són les 2:33, esteu escoltant el Notícies en Xarxa, edició migdia. Darrere nostra, la producció, el servei d'informatius de la xarxa, i els micròfons, Adrià Jurado i jo mateix, Eduard París. Els bombers tenen ja un 70% del perímetre ben treballat, però descarten per ara donar per controlat l'incendi de les Gavarres durant la jornada d'avui. D'aquesta manera, això sí, ja s'ha aixecat el confinament dels municipis que hi havia confinats i les persones desallotjades de les diferents urbanitzacions també han pogut començar a tornar cap als seus domicilis. Moment, doncs, ara per conèixer la darrera hora. En directe connectem amb Televisió Costa Brava. Raül Martín, bon dia.
4: Bon dia, doncs sí, aquesta última compareixença aquí al campament base de la Bisbal d'Empordà. Els bombers mantenen estabilitzat l'incendi de les Gavarres, però insisteixen que encara queda molta feina abans de donar-lo per controlat. A hores d'ara, el dispositiu continua centrat a assegurar els punts més sensibles del perímetre, sobretot davant la previsió que la marinada es reforci durant les properes hores. De tot ha parlat Eduard Martínez, qui és el cap inspector de bombers en guàrdia a hores d'ara.
5: Amb un perímetre que té una longitud d'uns 40

0: 30 quilòmetres. Entengueu, doncs, que trigarem, avui no el donarem per controlat, per descomptat que no, perquè hi ha molta feina encara per fer i assegurar-nos que no hi ha represes al llarg d'aquest perímetre.
1: El foc continua cremant sense créixer, segons els agents rurals que mantenen en prop de 2.200 hectàrees la superfície afectada. Sobre el terreny hi treballen encara 100 dotacions i uns 400 efectius dels bombers. Amb tot, també n'ha parlat Eduard Martínez.
0: Ara mateix l'incendi està estabilitzat, continua estant estabilitzat. Hem aixecat el confinament, però mantenim la restricció d'accessos al que nosaltres diem l'àrea general d'operacions, és a dir, la nostra zona de treball. I únicament es permeten accessos molt puntuals i sempre acompanyats amb grup d'ordre.
1: Tot i que el confinament ja s'ha aixecat, els accessos a la zona afectada continuen tancats per garantir la seguretat i facilitar les tasques d'extinció.
2: Moltes gràcies, Raül, i seguirem doncs durant tota la jornada molt atents a aquestes properes hores per veure si finalment es continua evolucionant favorablement amb el control i posterior extinció d'aquest incendi a les Gavarres. No deixem de parlar d'aquest incendi perquè el treballador detingut precisament per provocar-lo mentre treballava amb una radial a peu de carretera ha quedat en llibertat després de passar a disposició de la plaça de guàrdia del Tribunal d'Instància de la Bisbal avui, segons ha informat el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya.
3: Haurà d'estar a disposició de la jutgessa sempre que sigui cridat. Queda investigat en una causa oberta per incendi forestal. L'home va ser detingut el mateix divendres. Treballa per una UTET formada per Aquaterra i Robau, que fa conservació de carreteres. El Departament de Territori ha demanat informació per esclarir els fets.
2: I seguim parlant en aquest cas d'incendis perquè els bombers han donat per controlat el que cremava a l'empresa de gestió de residus de Sant Boi de Llobregat.
3: Asseguren que van passar...
2: Com diem, l'avís del foc s'ha rebut cap a 9:45 al carrer Extremadura del polígon El Fonollà Nord. Les flames han afectat una nau magatzem de la indústria i 10 dotacions dels bombers es mantenen a la zona per continuar amb les tasques de rematada del foc.
3: Els bombers i Protecció Civil han recomanat tancar portes i finestres als veïns del barri proper de Casablanca per evitar molèsties pel fum, tot i que sembla que aquesta fumarada ja hauria minvat. Això sí, per risc estructural es treballa des de l'exterior i es fan maniobres defensives per part dels bombers perquè s'ha enfonsat la coberta de la nau.
2: En paral·lel hem de recordar també que els bombers continuen treballant amb fins a 9 dotacions en l'incendi de la planta de reciclatge Ferimat de Granollers. Els efectius segueixen remullant la pila de ferralla que crema mentre es remou amb maquinària pesant. I encara en matèria d'incendis, fa uns minuts també hem conegut que el cos de bombers treballa en un incendi de vegetació forestal d'alta intensitat a prop de la via de l'Esport a Sant Andreu de la Barca. L'avisa el 112 que en aquest cas el telèfon d'emergències n'ha rebut gairebé 200, només relacionat amb aquest incendi, s'ha rebut cap a 2:45 de la tarda. En aquest cas hi treballen els bombers, com diem, amb 6 dotacions terrestres i 4 d'aèries. I hem de parlar ara de la segona onada de calor de l'estiu, perquè el Servei Meteorològic de Catalunya ja ha emès els corresponents avisos de calor intensa que comencen avui i que s'allargaran fins dijous.
3: Les temperatures es tornaran a enfilar per sobre dels 40 graus a diversos punts del territori, encara que no serà fins dimarts quan podrien arribar aquests registres, especialment a la franja de Ponent.
2: En aquest cas, parlem ara d'una iniciativa precisament per combatre la calor amb la mullada solidària que es celebra cada any contra l'esclerosi múltiple. En aquest cas, en un dels molts municipis on s'ha celebrat és a Sabadell, on les 5 piscines municipals s'han sumat un any més a aquest mullat per l'esclerosi múltiple.
3: Aquesta iniciativa és una iniciativa que precisament fa la Fundació de l'Esclerosi Múltiple i que la fa cada any al juliol per recollir fons per a la investigació d'aquesta patologia. Ens n'informa des de Ràdio Sabadell, Mireia Sans.
4: Un dels salts més especials s'ha celebrat a Sabadell a les 12 del migdia i a la bassa de Sant Oleguer, una piscina emblemàtica de la ciutat que rep visitants d'arreu de Catalunya. Hi han participat diferents regidors del consistori, entre els quals l'alcaldessa Marta Ferrés, que ha explicat així per què convé sumar-se a una iniciativa com aquesta.
5: Sobretot per donar el nostre suport i visualitzar doncs, les malalties neurològiques, en aquest cas doncs, l'esclerosi múltiple, i per tant doncs, poder estar aquí per fer aquest salt, per acompanyar en l'entitat i per tant donar tot el suport també des de la ciutat de Sabadell, aquesta iniciativa que com sabeu doncs, és a molts més llocs i per tant doncs, que nosaltres també volem contribuir a ser-hi i a fer-la visible.
4: Una cita que ha coincidit amb una bassa molt plena de gent que s'han sumat a la iniciativa i que els ha ajudat també a combatre la calor en aquest primer dia d'aquesta segona onada de calor de l'estiu.
2: I de Sabadell ens n'anem a Girona, un altre dels molts municipis, com expliquem, que s'han sumat a aquesta campanya mullat per l'esclerosi múltiple. En aquest cas ens ho explica des de Televisió de Girona, Javi Morlans.
6: La piscina del Parc de la Devesa ha estat escenari avui de la jornada solidària mullat per l'esclerosi múltiple. Aquesta activitat busca sensibilitzar la població sobre una malaltia amb la qual conviuen unes 12.000 persones arreu de Catalunya. L'edició d'enguany suposa la 33a i tots els fons recaptats es destinen a millorar el dia a dia de les persones que pateixen l'ELA. Així explica Montse Prats, directora del Centre de la Fundació Esclerosi Múltiple a Girona, la voluntat de la jornada.
7: D'explicar aquesta evolució silenciosa de la malaltia, malgrat l'absència de brots, la malaltia pot continuar evolucionant i per tant cal reclamar també les inversions en recerca i treballar perquè l'acompanyament sigui més continuat, perquè les persones amb esclerosi múltiple, doncs, els tractaments siguin més, encara més personalitzats i que millorem la qualitat de vida.
6: En aquest 2026, més de 500 piscines d'arreu de Catalunya han participat en la iniciativa. Això sí, amb les baixes d'última hora de les piscines situades a la zona de les Gavarres, degut a l'incendi encara actiu. Això sí, el que no canvia és la voluntat des de la Fundació de continuar lluitant per fer aquesta malaltia ben visible i aconseguir uns ajuts que els permetin viure segurs i acompanyats.
2: I hem de parlar ara del Tour de França, perquè ja està en marxa des de fa aproximadament 40 minuts la segona etapa en el seu pas per Catalunya. Avui el recorregut transcorre entre Tarragona i Barcelona amb les conseqüents afectacions de trànsit. Ens n'informa de tot això Albert García.
8: Les afectacions es concentren al corredor litoral i l'entorn metropolità de Barcelona, especialment en vies com la C7, la Nacional 340, la C31, la BB-2041 i diversos accessos de la C32, B24 i B23. També hi ha restriccions a municipis com Torredembarra, el Vendrell, Vilanova i la Geltrú, Sitges, Castelldefels, Begues, Vallirana, Molins de Rei, Sant Just d'Esvern i Esplugues de Llobregat. Aquestes restriccions impliquen mesures excepcionals, com l'accés lliure de peatge a l'autopista C32 per vehicles lleugers per compensar el tall de carreteres costaneres. L'aixecament de barreres està previst fins a les 4 de la tarda, si bé l'horari es podrà reajustar en funció de la reobertura de la C31. Aquesta segona etapa acabarà a Barcelona. L'entrada serà aproximadament a 3:45 i es farà per la carretera de Collblanc. Continuarà per Travessera de les Corts, carrer de Sants i de Creu Coberta fins a la plaça d'Espanya. A partir d'aquí, l'activitat se centrarà en Montjuïc amb afectacions en vies com l'Avinguda Paral·lel, el Passeig de Montjuïc, l'Avinguda Miramar o la carretera de Montjuïc. La circulació es restablirà a partir de les 6.
3: I demà, atenció, perquè dia feiner la tercera etapa afectarà les carreteres del centre i nord del país, entre les quals hi ha la C352, la C59, la C17, la C37, la C25 i la Nacional 260.
2: Els municipis i comarques que es troben al pas d'aquest Tour de França confien que aquesta prova esportiva tindrà una repercussió directa tant en la restauració com en els hotels de la zona i també de cara al futur.
3: Àlex Valientes, conseller de Turisme del Vallès Oriental. L'escoltem.
9: Volem donar facilitats perquè tothom que ens vingui a visitar durant aquests dies seran amants del ciclisme i per tant el que volem és també aprofitar que aquests amants del ciclisme venen a visitar la comarca per veure Le Grand Départ, per ensenyar també tots els recursos que tenim en el Vallès Oriental.
3: Les restriccions seran especialment importants al Ripollès, amb limitacions d'accés durant les franges de talla a municipis com Ribes de Freser, Pardines, Queralbs, Planoles i La Molina.
2: I el Ministeri d'Exteriors espanyol ha elevat a 35 el nombre de morts pels terratrèmols de Veneçuela. Segons el darrer balanç, es mantenen això sí les 140 persones desaparegudes i 11 més localitzades sota la runa, que segons el Ministeri continuen sent la prioritat dels equips de rescat desplegats sobre el terreny. Per la seva banda, els bombers de la Generalitat que es van desplaçar al país sud-americà ja han tornat a Catalunya.
3: En aquest sentit, la plaça de la Noguera de Vic ha acollit ahir una concentració de suport a les víctimes dels terratrèmols. La convocatòria també va reunir persones d'altres països llatinoamericans en un acte de solidaritat amb els afectats. Ens ho expliquen des del 9FM, Núria Parera.
10: La comunitat veneçolana d'Osona es va concentrar aquest dissabte a Vic per expressar el seu suport a les víctimes dels terratrèmols que van sacsejar Veneçuela el passat 24 de juny. A l'acte també s'hi van sumar persones d'altres països llatinoamericans per mostrar la seva solidaritat amb els afectats i reclamar ajuda pels damnificats. En parla la Míriam, una de les assistents.
11: Especialmente de los venezolanos y de todos los países que nos han apoyado, en Latinoamérica también. Por supuesto, de España y de Cataluña, porque fueron rescatistas de aquí, de Cataluña. Han sufrido mucho porque es una catástrofe terrible, demasiados muertos y...
10: Durant la concentració, els participants també van anunciar que treballen per impulsar una campanya de recollida d'aliments, medicaments i material sanitari per fer arribar ajuda a les zones afectades. Ho explica l'Alicia.
12: Lo que haríamos es una recolecta de dos días. Uno sería alimentos, predecedero, y el otro día sería solo y únicamente de medicamento.
10: Els organitzadors confien que en els pròxims dies es pugui concretar aquesta campanya solidària amb la col·laboració d'entitats i administracions del territori.
2: I hem de parlar ara de medi ambient en l'àmbit local. SOS Costa Brava denuncia que el decret que prohibeix el fondeig sobre praderies de posidònia oceànica no s'està complint de manera efectiva a la Costa Brava. Com diem, la Federació d'Entitats Ecologistes del Litoral Gironí alerta que falta vigilància i criteris d'actuació clars per protegir el que qualifica d'hàbitat clau per afrontar la crisi climàtica i la pèrdua de biodiversitat. Des de Ràdio Palamós ens ho explica Jordi Rodríguez.
13: Fa pocs dies, membres de la Comissió de Medi Marí i de SOS Costa Brava van detectar prop de 60 embarcacions fondejades a la badia del Golfet, a Palafrugell. Moltes d'elles asseguren damunt de praderies de posidònia cartografiades oficialment. Els ecologistes denuncien la dificultat de portar a la pràctica el que diu el decret que les protegeix. Jordi Cruz, de la Comissió de Medi Marí i de la Federació, troba a faltar més capacitat per denunciar i sancionar.
14: És que augmentin recursos per a la vigilància i per al compliment d'aquest decret. Si es fa control per drons, amb imatges georreferenciades, perquè es pugui veure si aquelles embarcacions estan sobre els boscos de posidònia.
13: La federació considera que la prohibició respon a un criteri preventiu i que no cal demostrar després un dany concret perquè la norma sigui aplicable. També creu que la cartografia oficial FANCAT és suficient per identificar les praderies protegides. Per això, reclama les autoritats que informin els usuaris de la normativa vigent i facin complir la prohibició de fondeig.
2: Seguim parlant de medi ambient, en aquest cas de la campanya de la vespa asiàtica a Valls, la capital de l'Alt Camp, que s'ha resolt amb èxit.
3: S'hi han capturat fins a 747 reines i confirma positivament la seva actuació abans que proliferessin més nius. Des de Ràdio Ciutat de Valls, Eric Rosique.
15: La campanya ha dut a terme els mesos d'abril, maig i principis de juny ha permès que no evolucionessin els seus nius a milers de vespes i evitar riscos per la ciutadania i el medi ambient. Així valorava l'evolució de la campanya el regidor de Sostenibilitat i Medi Ambient de l'Ajuntament de Valls, Andreu Gasó.
16: La captura ha sigut realment gran. Hem capturat al nostre municipi 747 reines, el qual vol dir que estem evitant una gran proliferació de nous nius. En els propers mesos hi hauria hagut una explosió de nius i, en canvi, havent fet la captura, doncs, tot això es veurà molt reduït. Veurem en el futur com evoluciona i a partir d'aquest mes que estem cap a la tardor, veurem quants nius nous apareixen.
15: Els principals punts d'activitat de la campanya a la ciutat de Valls han sigut principalment els torrents de la Xamora i del Catllà, on s'hi han realitzat fins a 231 captures durant les primeres setmanes i en l'últim mes s'han realitzat fins a 23, mostrant una evolució favorable i una actuació a temps. L'anàlisi de les captures també ha permès detectar altres punts on podria evolucionar la vespa asiàtica als barris de Sant Josep Obrer i al barri del Camp per tal d'evitar-ne l'aparició de més.
2: I encara més medi ambient, en aquest cas una iniciativa de l'Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts que ja ha permès recuperar fins a 6 hectàrees de conreu en aquest municipi del Baix Llobregat. Des de Ràdio Sant Vicenç ens ho explica Sara Cabrera.
17: L'Ajuntament inspecciona les parcel·les agrícoles en desús i dona un mes als propietaris perquè les netegin. A més, informa dels ajuts per tornar-les a posar en producció i de la possibilitat de llogar-les a pagesos professionals. També ofereix la borsa de terres municipal, tot i que en aquest cas no s'ha fet servir. Ho explica el regidor d'Agricultura, Xavi Gómez.
18: En aquest cas, no s'ha captat cap parcel·la per a la borsa de terres o l'han llogat de forma directa o no tenen intenció de llogar aquesta parcel·la. Sempre se l'informa que no poden ser ús lúdics ni socials, que el que es busca és que hi hagi una activitat econòmica professional en aquell espai.
17: Amb aquesta iniciativa, el consistori vol reduir el risc d'incendis, recuperar sòl agrícola i reforçar l'activitat pagesa professional.
2: Canviem de tema, parlem d'habitatge o en aquest cas de l'accés a aquest que continua sent un dels principals reptes per als municipis, per exemple, del Ripollès i Camprodon, no n'és una excepció.
3: Per donar resposta a aquesta situació, l'Ajuntament està treballant en dos projectes que preveuen la construcció de 25 nous habitatges que seran destinats per als més joves del municipi. Des de Ràdio Ripoll, Carolina Ríos.
19: L'Ajuntament de Camprodon continua treballant en dos projectes per ampliar el seu parc d'habitatge i millorar la situació del municipi, especialment entre la població jove. Actualment hi ha sobre la taula dos projectes que preveuen la construcció d'un total de 25 habitatges. Des de l'Ajuntament destaquen que la situació actual és favorable per impulsar noves promocions. Malgrat això, també assenyalen que l'habitatge és una de les principals dificultats per als joves.
20: En un moment en què crec que Camprodon està en un gran moment de forma, no?, de vitalitat, i per tant el que vol la gent és tornar. I quan fas aquest pas de voler tornar, et trobes amb la dificultat de l'habitatge, en el qual no tenim habitatge. L'habitatge que tenim està a uns preus que realment és difícil, no?, poder-los assumir a dia d'avui, i per tant el que volem és facilitar, si més no, una part d'aquests joves, de facilitar-los i que puguin disposar d'aquest habitatge, tant si el volen de compra com si el volen de lloguer.
19: Pel que fa al projecte del Camp de la Vila, l'alcalde ha explicat que la Generalitat ja ha iniciat els contactes amb el consistori per desenvolupar aquesta promoció, però de moment encara no s'ha concretat cap data d'inici d'obres.
2: I pel que fa a inversions, Roquetes al Baix Ebre es prepara per viure un mes d'agost històric amb l'esperat eclipsi solar i ho farà, això sí, amb una gran notícia sota el braç.
3: La Generalitat invertirà 2 milions d'euros per renovar l'Observatori de l'Ebre. L'alcalde ho ha anunciat per sorpresa durant la festa major en un acte que ha comptat amb el meteoròleg Tomàs Molina per anar escalfant motors a cara al 12 d'agost. Des de 21 Ràdio, Alberto Calatayud.
21: Una injecció econòmica que, segons l'Ajuntament de Roquetes, permetrà obrir al públic aquest pioner centre de recerca. Escoltem Ivan García, alcalde de Roquetes.
22: Dotar-lo també per aquell atractiu turístic que sabem que tenim. Jo sempre he dit que tenim un diamant en brut a les Terres de l'Ebre, que és l'Observatori de l'Ebre, parlant turísticament, i que en esta línia d'inversions aconseguirem posar el mapa turístic també de les Terres de l'Ebre, l'Observatori de l'Ebre, a part de que afiançarem tota la seva infraestructura i tota la seva investigació.
21: L'anunci ha arribat a les portes de l'eclipsi solar del pròxim 12 d'agost. El cap de meteorologia de TV3, Tomàs Molina, convidat d'honor a l'ofrena de la Festa Major, ha destacat el paper clau de l'observatori aquest dia.
23: Aquí, a l'Observatori de l'Ebre, es fan estudis de com interacciona, com es mou l'atmosfera pel que té a veure amb les comunicacions a llarg recorregut entre el planeta, i això, amb un eclipsi, es veu afectat. Faran estudis en això.
21: Un mes d'agost que situarà Roquetes al centre del mapa científic mundial.
2: Parlem ja de cultura i ho fem amb el festival Canet Rock, que un any més ha tornat a veure el sol.
24: Bona nit, Canet Rock! Som els Amics de les Arts! Sou els Amics de les Arts!
2: Com diem, aquest festival Canet Rock un any més ha tornat a veure sortir el sol i ha omplert el Pla Dance Sala amb 25.000 assistents. La jornada arrencava a les 6 de la tarda d'ahir dissabte amb un cartell que ha combinat debuts, retorns, himnes compartits i algun comiat entre els artistes Maria Jaume, la Ludwig Band, Doctor Prats, Ginesta, els Amics de les Arts, 31 Fam, Figaflaues, els Catarres, Detallets i Buós, a més de les sessions de DJs.
3: En la seva tradicional actuació al festival, el component de la Trinca, Josep Maria Mainat, ha homenatjat un altre dels components del trio, Toni Cruz, que va morir als 78 anys. En un vídeo amb intel·ligència artificial, Cruz ha reviscut momentàniament per saludar els assistents.
25: No et fa vergonya estar aquí cantant rock a la teva edat? Hauries d'estar a casa teva, a la teva butaca, allà assegut amb una manta davant del braser?
26: Però escolta, estem al mes de juliol, Toni. Aquesta intel·ligència artificial no és gaire
25: bueno, llista. Puc parlar amb aquesta gent?
26: Parla, sí? Són tots
25: gràcies.
26: Teus.
25: A veure, nois i noies... Quina alegria veure que un any més torneu a ser aquí omplint Canet de música, de festa i de vida.
3: El tancament ha arribat amb la fúmiga que ha actuat coincidint amb la sortida del sol en un dels últims concerts de la seva trajectòria. El festival, que havia exhaurit les entrades 4 mesos abans, també s'ha solidaritzat amb els afectats dels incendis del Baix Empordà. En sortir el sol, el festival ja tenia venudes 800 entrades per l'any vinent. Canteu com hi has.
2: Sí. Són les 2:53, moment de parlar d'esports.
0: Notícies en xarxa. Esports.
2: Comencem parlant de ciclisme. Ja està en marxa la segona etapa del Tour de França de 168 quilòmetres entre Tarragona i Barcelona. L'inici oficial, minuts abans de les dues, s'ha fet des de la Nacional 240 a l'altura de la Sabinosa. És el primer cop a la història que la ciutat de Tarragona acull una etapa del Tour de França i unes 80.000 persones han participat en els actes festius que han precedit a l'inici de l'etapa, segons els organitzadors.
3: El danès Jonas Vingegaard és el primer mallot groc de la prova després de la victòria del seu equip, el Visma, en el contrarrellotge per equips a Barcelona. Vingegaard treu 11 segons d'avantatge al seu principal rival, l'eslové i vigent campió del Tour, Tadej Pogacar. El seu equip, l'Emirates, ha estat tercer, mentre que el segon equip ha classificat ha estat l'Ineos. L'espanyol Juan Ayuso és el quart a la general.
2: I parlem ara de la campionat de Catalunya absolut d'atletisme, que ha deixat aquest dissabte un rècord del campionat, el de Javi Lorente, als 400 metres tanques. Lorente s'ha imposat a la prova amb un temps de 50 segons i 14 centèsimes. També destaca la victòria de Bernat Canet a la prova dels 100 metres en una marca de 10 segons i 60 centèsimes. Ja a la sessió de tarda, Marcela Soler Tomàs ha guanyat els 800 metres amb millor marca personal i Adrià Alfonso s'ha imposat els 200 metres amb el seu millor temps d'aquesta temporada, 21 segons i 4 centèsimes. Aquest campionat s'ha pogut seguir en directe per la plataforma La Xarxa. Més ens dona aquesta i més informació des de Girona FM, Said Esbrí.
1: Cau el taló del campionat de Catalunya absolut d'atletisme. Ahir dissabte, doncs, en dos grans noms indiscutibles del campionat. Nayara Estanda ha posat punt final a la seva trajectòria esportiva amb un palmarès excepcional. 11 hores de campionat de Catalunya, 6 a l'aire lliure i 6 en pista coberta en el seu històric, més una medalla de plata ahir mateix. Una retirada que tanca una carrera d'èxit continuat. Per la seva banda, Javier Lorente ha deixat el seu nom gravat amb el nou rècord del campionat en 400 metres tanca, amb un temps de 50.14. Un balanç molt positiu per a la nova pista de Palau-Sacosta, en la seva gran estrena amb el Campionat de Catalunya Absolut d'Atletisme, en un acte inaugural, també amb la presència de la consellera Sílvia Paneque i el conseller Berni Álvarez, entre moltes altres autoritats.
2: I acabem parlant de José Javier Monzón, del Club Natació Tàrraco, que va guanyar ahir la 15a edició de l'Ultra Ebre Swim Marathon amb un temps de 5 hores, 6 minuts i 35 segons. Amb aquest apunt acabem el Notícies en Xarxa, edició migdia, que fa possible darrere nostra producció el servei d'informatius de La Xarxa i els micròfons que us ha parlat Adrià Jurado i un servidor, Eduard París. Gràcies per escoltar-nos i passeu un bon diumenge.

0: Són les 3. Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 3, us parla Adrià Jurado. Els bombers han demanat el confinament de la colònia del Palau i el carrer Clavell de Sant Andreu de la Barca per un incendi forestal que crema en ascendent i amb força intensitat. Protecció Civil enviarà una alerta als mòbils. Per ara afecta unes 3 o 4 hectàrees. Els bombers hi han destinat 4 mitjans aeris i 8 de terrestres per intentar atacar-lo ràpidament. S'estan prioritzant els mitjans aeris al flanc esquerre, que és el motor del foc. L'avís és de 2:15 i està situat a prop de la via de l'esport d'aquest municipi del Baix Llobregat. El confinament afectaria quan s'aprovi unes 1.500 persones aproximadament. I en paral·lel, els bombers tenen un 70% del perímetre ben treballat, però descarten donar per controlat l'incendi de les Gavarres d'avui. Es tracta d'un perímetre d'uns 40 quilòmetres. El cap de l'operatiu de l'incendi, l'inspector Eduard Martínez, ha explicat que la previsió és que la marinada es reforci de forma immediata i hi hagi el risc que s'obri el tercer sector del flanc dret cap al massís. L'escenari és que es vol evitar en qualsevol dels casos. Escoltem a Eduard Martínez.
2: Risc, estem a la segona onada de sud de l'estiu. I per tant, doncs, apel·lem a la responsabilitat de la ciutadania per atendre les recomanacions de les autoritats per poder ajudar doncs, als diferents operatius a combatre doncs, aquest episodi.
1: Per part del sistema d'emergències mèdiques, han fet un nou recompte i ja han realitzat 11 assistències relacionades amb aquest incendi forestal de la Bisbal d'Empordà i de les Gavarres. Els últims 3 afectats s'han comptabilitzat avui i 2 d'ells han estat traslladats en estat lleu al cap de la Bisbal. I en paral·lel a tot aquest incendi, també i relacionat amb l'incendi de les Gavarres, el treballador detingut per provocar l'incendi mentre treballava amb una radial a peu de carretera, ha quedat en llibertat després de passar a disposició de la plaça de guàrdia del Tribunal d'Instància de la Bisbal. Haurà d'estar a disposició de la jutgessa sempre que sigui cridat i queda investigat en una casa oberta per incendi forestal. I el Servei Meteorològic de Catalunya ja ha emès els avisos de calor intensa des d'avui i fins a dijous, en el que serà la segona onada de calor de l'estiu. Les temperatures es tornaran a enfilar per sobre dels 40 graus a diversos punts del territori, encara que no serà fins dimarts quan podrien arribar aquests registres, especialment a la franja de Ponent. I parlem del Tour, perquè ha omplert d'aficionats amb ganes de viure la segona etapa del Gran Depart a Tarragona des de primera hora d'aquest diumenge. Això sí, des de Tarragona fins a Barcelona, sobretot la Nacional 340, patirà moltes restriccions fins aproximadament a les 5 de la tarda quan ja hagin passat pels principals trams de la Nacional 340. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

L'Ajuntament de Cardedeu, a través del Centre de Suport Empresarial i Tecnològic de Cardedeu, juntament amb la xarxa Comerç Cardedeu, han posat en marxa la Més Cardedeu, l'aplicació mòbil que t'apropa al comerç local i t'ofereix beneficis amb només un clic. Tot el llistat de comerços adherits, agenda d'esdeveniments, últimes notícies, promocions i localitzador. Tot per trobar la botiga que millor s'adapti a les teves necessitats i les promocions i descomptes més exclusius. Disponible de manera gratuïta des de l'Apple Store i Google Play. Registra't i comença a gaudir de tots els seus avantatges exclusius. Més proper, més conscient, més Cardedeu.

0: Cardedeu. Són les 4. Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 4, us parla Adrià Jurado. L'extinció de l'incendi a Sant Andreu de la Barca evoluciona favorablement. La intensitat dels dos flancs ha disminuït. El foc ha carenat al Serranat d'en Canals i ara crema amb menys intensitat en descendent. I no hi ha perill per a les urbanitzacions properes, segons informació dels bombers de la Generalitat. Els bombers hi han destinat en aquest incendi 5 mitjans aeris i 11 terrestres per intentar atacar-lo ràpidament. I per ara segueixen fent tasques d'extinció. En paral·lel, ens anem a la C15, a prop de Capellades, on també els bombers treballen en un altre incendi de vegetació agrícola que afecta camps de rostolls i canyes. Per ara els bombers prioritzen les descàrregues al cap del foc. Hi ha 6 dotacions de bombers i 3 mitjans aeris que treballen conjuntament amb les ADFs locals. I en paral·lel a l'incendi de les Gavarres, els bombers tenen un 70% del perímetre ben treballat, però descarten donar per controlat aquest incendi. Es tracta d'un perímetre d'uns 40 quilòmetres. El cap de l'operatiu de l'incendi és l'inspector Eduard Martínez. L'escoltem.
2: Amb un perímetre que té una longitud d'uns 40 quilòmetres. Entengueu, doncs, que trigarem... Avui no el donarem per controlat, per descomptat que no, perquè hi ha molta feina encara per fer i assegurar-nos que no hi ha represes al llarg d'aquest perímetre.
1: Precisament podrien haver represes per la marinada de la tarda, així que estan molt pendents i també tots un avís de tota la població d'estar molt atenta a aquesta possible represa que els bombers estan controlant. Per la seva banda, els bombers del Grup Especial d'Estructures Col·lapsades inspeccionen les cases afectades en aquest incendi per avaluar si corren risc d'ensorrar-se. S'ajuden amb sistemes de geolocalització i amb binocles i estan repassant totes les construccions que es troben al perímetre, com aquelles altres de l'interior de la zona cremada. I anem al Servei Meteorològic de Catalunya, que ja ha emès avisos de calor intensa des d'avui fins dijous, en el que serà la segona onada de calor de l'estiu. Les temperatures es tornaran a enfilar per sobre dels 40 graus a diversos punts del territori, encara que no serà fins dimarts, quan podrien arribar aquests registres, especialment a la franja de Ponent. I ens n'anem a Tarragona, on milers de persones han vibrat amb l'arrencada de la segona etapa del Tour de França. L'emoció i la il·lusió s'ha apoderat dels aficionats i amants del ciclisme durant tota la jornada, però especialment en el pas del gran grup per espais emblemàtics de la capital tarragonina, com per exemple a la Rambla Nova o al Balcó del Mediterrani. Riuades de gent han omplert els carrers amb samarretes grogues, mallots i marxandatge per viure aquest esdeveniment únic i han portat la calor durant les hores d'espera. Recordar que durant la tarda aquest Tour de França seguirà el seu camí cap a Barcelona per la Nacional 340 i seguirà cap a Vilanova. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

L'Ajuntament de Cardedeu, a través del Centre de Suport Empresarial i Tecnològic de Cardedeu, juntament amb la xarxa Comerç Cardedeu, han posat en marxa la Més Cardedeu, l'aplicació mòbil que t'apropa al comerç local i t'ofereix beneficis amb només un clic. Tot el llistat de comerços adherits, agenda d'esdeveniments, últimes notícies, promocions i localitzador. Tot per trobar la botiga que millor s'adapti a les teves necessitats i les promocions i descomptes més exclusius. Disponible de manera gratuïta des de l'Apple Store i Google Play. Registra't i comença a gaudir de tots els seus avantatges exclusius. Més proper, més conscient, més Cardedeu.

0: 10. Són les 5. Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 5, us parla Adrià Jurado. L'extinció de l'incendi a Sant Andreu de la Barca es dona per estabilitzat per part dels bombers de la Generalitat. Tenim sobre el terreny a Televisió Sant Andreu a Manel Gómez, que ens amplia aquesta informació.
2: Bombers de la Generalitat han estabilitzat aquest diumenge a la tarda l'incendi de vegetació forestal a Sant Andreu de la Barca després de més de 3 hores de treball. L'avís s'ha rebut a les 13:35 a prop de la via Esport. Les flames han avançat amb força pel serrat d'en Canals i els equips d'emergència han concentrat els esforços per frenar el flanc esquerre de l'incendi. En el dispositiu han participat 11 dotacions terrestres i 5 mitjans aeris. De manera preventiva, això sí, també s'ha enviat una alerta amb el S-Alert per demanar el confinament de veïns del barri de la Colònia i el Palau. Ara, faltant pocs minuts per les 5 de la tarda, bombers donarà l'ordre de desconfinament. Amb el pas de les hores, el foc ha perdut intensitat i a les 13:38, bombers han donat per estabilitzar l'incendi. Un incendi que a hores d'ara no ha causat danys personals.
1: I en paral·lel, els bombers també tenen un 70% del perímetre ben treballat, però descarten donar per controlat encara l'incendi de les Gavarres d'avui, que va començar ahir. Es tracta d'un perímetre d'uns 40 quilòmetres. Al cap de l'operatiu de l'incendi és l'inspector Eduard Martínez i ha explicat que la previsió és que la marinada es reforci de forma immediata i que hi hagi el risc que s'obri el tercer sector del flanc dret cap al massís, l'escenari que es vol evitar en qualsevol dels casos. Precisament sobre aquest mateix incendi, els bombers del grup especial d'estructures col·lapsades inspeccionen les cases per avaluar si corren risc d'ensorrar-se. El sistema d'emergències mèdiques, per la seva banda, ha fet un nou recompte i ja ha realitzat 11 assistències relacionades amb aquest incendi de la Bisbal d'Empordà i les Gavarres. I seguim amb el Servei Meteorològic de Catalunya, que ja ha emès els avisos de calor intensa des d'avui fins dijous, en el que serà la segona onada de calor de l'estiu. Les temperatures es tornaran a enfilar per sobre dels 40 graus a diversos punts del territori, encara que no serà fins dimarts que podrien arribar aquests registres, especialment a la franja de Ponent. I seguim amb un altre incendi que hem tingut avui a Sant Boi de Llobregat i que els bombers de la Generalitat han donat per controlat aquest migdia en una empresa de gestió de residus. Precisament els bombers i Protecció Civil han demanat tancar portes i finestres als veïns propers de Casablanca per evitar molèsties pel fum. En paral·lel, hi havia un altre també a Granollers, en una altra planta de reciclatge a Farimet. Els efectius també segueixen remullant la pila de Ferralla. I per últim, tanquem amb el Tour de França, que ja ha arribat a la muntanya de Montjuïc i que ha partit avui des de Tarragona. Ha creuat ja tot aquest sud del país i estem a l'espera que arribin aquí a dalt de tot per confirmar qui ha sigut el guanyador d'aquesta etapa. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

L'Ajuntament de Cardedeu, a través del Centre de Suport Empresarial i Tecnològic de Cardedeu, juntament amb la xarxa Comerç Cardedeu, han posat en marxa la Més Cardedeu, l'aplicació mòbil que t'apropa al comerç local i t'ofereix beneficis amb només un clic. Tot el llistat de comerços adherits, agenda d'esdeveniments, últimes notícies, promocions i localitzador. Tot per trobar la botiga que millor s'adapti a les teves necessitats i les promocions i descomptes més exclusius. Disponible de manera gratuïta des de l'Apple Store i Google Play. Registra't i comença a gaudir de tots els seus avantatges exclusius. Més proper, més conscient, més Cardedeu.

0: tarda.
1: Relax.
0: Bona tarda i benvinguts a un altre programa de Sonic Reducer, un espai en el que mai sentireu ni a Rosalia ni a Ocas Grasas, un lloc en el que el meu company David Jordán i un servidor, en Rafael Álvarez, ens hem fet una cabana en la qual enrellisca tot i només entra el rock and roll i els seus derivats. A la companyia que normalment ens envolta, Loren, ara sí que pots.
2: Feliç 2026, caprons!
1: Sí, avui ha causat baixa el Jordi,
0: Jordi que Stone.
1: Havia de cuidar la descendència.
0: Sí, és veritat, treballava la dona.
1: I Arita tampoc ha pogut venir. Però bueno, aquesta Loren que fa més soroll que ningú.
2: Bueno, sembla això un casal de jubilats.
0: I comencem amb el debut discogràfic del canadenc TJ Cabot. Però ara el seu nou projecte és una banda. Es diuen The Real Rejects. I la veritat és que són una grata sorpresa. Nou cançons en l'estil d'uns Pagans, uns Stooges o uns Flaming Groovies. Punt rock retro, clar, d'aquest que te'n passa sense donar-te compte i que sempre et deixen ganes de més. No coneixia el tal TJ Cabot, però aquest projecte de la mà d'Alien Nas Records promet i molt. Anem a sentir aquest debut titulat Not Hollowed, el tema Amplitude Modulation de Real Rejects. Bona tarda, amics, això és Sonic Reducer.
1: Bona tarda a tots.

0: Bueno, pues lo que digo, aunque lo bueno si breve, dos veces bueno. Continuem aquí al Sonic Reducer número 324, el primer programa de 2026, aquest 10 de gener. Ui! I seguim amb Kurt Baker, un senyor natural de Maine, als Estats Units, però establert de manera intermitent a Espanya. És un músic hiperactiu i talentós, conegut per les seves valuoses aportacions al punk i al power pop. És conegut per formar part de Left Lovers, banda formada el 2002, i també per la seva trajectòria en solitari com a Kurt Baker Band, tot i que cap projecte se li fa petit i ha col·laborat amb bandes com Wimpy and the Medallions, The New Trocaderos o amb els donostiarres Bulletproof Lovers. Aquest caràcter fecund i incansable fa que la discografia de Kurt Baker sigui tan bona com extensa, sobretot repartida en singles aquí i allà. Avui comencem amb un tema que... Continuem amb un tema que dona títol al seu disc de 2013 i que també ens podria definir a nosaltres. Aquest Rock and Roll Club, Kurt Baker.
1: Woo! All right, you started. One, two, three.

0: I continuem aquí al Sonic Reducer aquest dissabte, d'aquesta tarda de dissabte. És sorprenent que n'hi hagin bandes que tenim molt material editat, tinguin tan pocs recursos i promos a la red i que tirin milles només en un Bandcamp o un Trismur al Facebook. Aquest és el cas dels finesos Back Dog, un grup molt interessant que practica un high energy de molta qualitat i sense cap complexa, que està cridant molt l'atenció en l'escena de mig món amb cançons molt pensades per durar en el temps. Anem a sentir del seu últim mini LP de 4 cançons titulat Look You Away, el tema de mateix títol. Anem a sentir-los, Back Dog.
1: Va fallar!

0: Els londinencs Continental Lovers per fi han editat el seu àlbum de debut, de títol homònim. Formats el 2020 per Joe Maddox, veus, guitarres, baix i percussió, en David E al baix i Rocket R. Rick a la bateria també. Un trio, un power trio que es nodreix i respira a través d'ídols reconeguts com Cheap Trick, Joan Jett, Ramones o Badcox. Això sí, sempre se'ls veu una mica el plomero en vers de Helicopters i Red Cross. De fet, considero que és aquesta mistura la que fa treure la màgia que atresora aquesta banda, ara convertida en quartet. Anem a sentir d'aquest debut el tema titulat Really Don't Matter, Continental Lovers.
1: Vamos pa allá.

0: Molt bé, seguim amb The Rumors, que és una banda de punk rock originària de Waterloo, a Iowa. En actiu des de 2016 i liderada per Carly Fox, a la guitarra i veu, que s'acompanya amb Ella Rose al baix i Daniel Cluiter a la bateria. És un grup que es diu d'allò més rebel, sortit directament de les profunditats del rock and roll. El seu rotllo és un punk rock que coqueteja amb el glam i fins i tot amb el blues. Compten amb tres discos, Hot Bang del 2018, Showcase del 2020 i Kill or Be Killed del 2024. Del segon disc, Suck It, escoltarem aquest Hey You, The Rumors.
1: Rumors!

0: Hemos hecho un pésimo negocio, señor Grant. Usted pierde una esposa y nosotros $10,000 por cabeza.
1: Es usted un bastardo.
2: Sí, señor, pero en mi caso es un accidente de nacimiento. En cambio, usted se ha hecho a sí mismo.
3: Los Pepes és una banda multinacional de punk rock i power pop. El quartet es va reunir el 2011 a Londres. El seu so està fortament inspirat en els herois del 77, gent com The Testors, Johnny Thunders, The Zeros o The Boys, però amb una altra mà en el pop, afegint aquesta sensibilitat emergent i harmonies pròpies de l'estil, amb un so fort i cru, però sempre acompanyat com una mica, amb una mica de sucre. Protopunk intens, però basat en una tendresa pròpia de les girls band dels 60. Anem a sentir el seu For Everyone, el tema titulat This Love War, Los Pepes.

Molt bé, seguim amb Psych Fish, que és un power trio que opera des de Sydney, Austràlia. Toquen un enèrgic boogie-punk garajero amb tocs de glam descurat i atrotinat amb l'única intenció de divertir-te. Els seus membres han tocat durant dècades a grups de rock underground com Nancy Vandal, The Neptune Power Federation, The City Lights, Peabody, The Del Emas o The Exilis. Ells ho veuen, tota aquesta trajectòria, com un camí lent cap al triomf, que creuen que està a prop. Van debutar el 2023 amb el disc We Fuck the City on Rock and Roll, el que va seguir The Future is in the Pits. El 2024 és aquest, i llavors un altre que es diu Taking Care of Fitness, el 2025. Anem a escoltar del tema que obre el seu segon disc i que es diu Clusterfuck, Sick Fish.

0: Anem ara amb el Sunlopet. Després de diversos singles i EPs digitals i un set polsades compartit amb els seus conciutadans Scumbag Millionaire, en què ja han demostrat que són uns contendents a respecte en això del punk rock, finalment arriba Roadrunner, el primer àlbum dels de Göteborg. Roadrunner és una explosió de punk, hard rock, rock and roll, action rock i tot el que tenen, el que ens tenen acostumats. Té de tot per a aquells que gaudeixin de les guitarres, els ritmes potents i les tornades cantables. Anem a sentir d'aquest nou treball el tema titulat Golden Eyes. Up Lopet.
1: Venga. Love it.

0: mundo huele así. ¡Qué delicia oler napalm por la mañana!
1: Mientras hacemos surf.
2: La madre que los parió. Están los putos yanquis estos militares. En fi, continuem amb Quarter Wolf, que és un duet de garatge punk format per un noruec i un australià amb base a Oslo. Estan en actiu des de 2013 i són coneguts pels seus concerts intensos i explosius amb un enfocament hardcore i de punk DIY, és a dir, do it yourself. Hecho a sí mismo, a l'estudi i també com a actitud de vida. Han publicat 3 àlbums, 2 senzills, 2 EPs i un àlbum compartit. El bateria Paul Daniels s'encarrega de tot, des de la barreja i la masterització fins al

disseny, exceptuant el disc compartit amb la White Trash Blues Band amb el nom Sid Faces and On Fire, publicat el 2020. D'aquest split compartit escoltarem el títol que li dona nom, aquest Sid Faces and On Fire. Ells són Quarter Wolf.

Hi ha una banda novaiorquesa que m'ha cautivat amb les seves melodies i les seves guitarres. El seu nom és Wildlife i el quart disc des de la Gran Manzana és molt, molt gran. Un disc d'aquests de digestió ràpida i perenne. Els novaiorquesos convencen i enamoren a parts iguals, amb una fórmula tan senzilla com efectiva, barrejant el rock and roll més enèrgic i el punk amb ascendència glammy amb enormes melodies power pop. Anem a sentir del seu Year of the Snake el tema de mateix títol, Wildlife.

0: Molt bé, continuem amb The Cheats, que és una banda formada el 2001 a la ciutat de Pittsburgh per tres veterans de l'escena musical local amb l'objectiu de fer música punk de la vella escola. The Cheats conserven aquell esperit punk que es basa en temes enganxosos de poc més de 2 o 3 minuts de duració. El 2020, després d'un canvi de formació, van tornar amb un nou disc carregat d'energia que porta el títol de Cussing Crying and Carry On, i que inclou temes tan potents com aquest amb el que m'identifico molt, que es diu Love to Hate, és a dir, estimar, odiar. Ells són The Cheats.
1: Ué, The Cheats!

La meva cover d'aquesta setmana corre a càrrec del Sunswear, la banda de Newcastle i Don Patrick. Van ser coneguts per ser toloners de AC/DC en la gira Black Ice Tour. Ells, com bons amants del hard rock clàssic, fan una versió del Sweet Emotion dels Aerosmith, que encara que estigui bastant trillada, ells li donen, com no pot ser d'altra manera, el seu toc nord-irlandès. Anem a sentir aquesta cover d'Aerosmith, que ja la vas punxar alguna vegada, però que mola molt. Sweet Emotion, de Answer. Venga.

Molt bé, seguim al moment cover amb Leo Schutzwaldo, un altre duet noruec de hardcore punk amb els que hem posat abans, els Quarter Wolf, que es van formar el gener 2025 en René Undem, de Bakelast, i a la guitarra i les veus i Alf Morten Brongen o alguna així, que forma part de una altra banda impronunciable que es diu Gravain, a la bateria i les veus. Com a curiositat, el nom prové d'un episodi de Twin Peaks, aquest Leo Schutzwaldo, en el que un tal Leo dispara a un ocell innocent de nom Waldo. El 25 d'abril de 2025 va llançar el seu primer senzill, The Consequence, que inclou la cançó original del mateix títol i una versió del tema Rockin' in the Free World de Neil Young. Anem a escoltar-la ja, aprofitant per parlar del Free World, per cagar-me amb el Donald Trump i en su puta estampa. Doncs bé, anem a escoltar-la. Rockin' in the Free World, Leo Schutzwaldo.

0: Papá, a veces oigo ruidos por la noche y me asusto. Creo que hay un fantasma en mi armario.
1: Escúchame bien, hijo. Los fantasmas no existen. Caso cerrado.
0: ¿Y qué existe que asuste tanto?
1: ¿De verdad quieres saber lo único a lo que deberías tenerle miedo?
0: Sí, quiero saberlo.
1: Vudú.
0: ¿Vudú?
1: Sí, vudú. Esa mierda te vuelve majareta. Y es 100% real. Prométeme que nunca irás a Haití.
0: Te lo prometo, papá.
2: I anem ara amb The Curse. Calcuta Sunrise del 2017 és un disc més que interessant i sorprenent d'aquesta banda sueca sense complexes que tant els hi dona si és high energy com si és garage rock. Ells són reptils i es mouen per estímuls. I ho fan amb molt bon gust. Un LP obligatori per a tot amant de les guitarres de tota la vida. Els sons bruts dels 60s i els riffs demolidors en general. El millor d'aquell any. Anem a sentir d'aquest Calcuta Sunrise el tema titulat I'm Ready, The Curse. Oh, yeah.

Molt bé, vaya trallasso. Seguim amb Chrome Division, banda que va néixer el 2006 com un projecte alternatiu de Sagrat, de la banda de black metal sinfònic Dimmu Borgir, que juntament amb un grup d'amiguetes tenien ganes de fer alguna cosa diferent i van optar pel hard rock energètic amb clares influències de Motorhead. I amb la veu resposta Teddy Cruz, el gran vocalista de The Carburetors. Doncs bé, després de 4 discos, canvis de formació, anada i tornada de vocalista, el 2018, coincidint amb el 15è aniversari de la banda, es van acomiadar amb el disc One Last Ride. Avui els recordarem amb un tema de Infernal Rock Eternal, el seu quart disc, que data 2014, amb un tema que es diu She's Hot Tonight, Chrome Division.

Central Demons Wildlife va ser el primer EP de Dante, publicat el 25 de maig del 1993, i que ha estat dividit en dues parts, una d'estudi i una altra en viu. El material d'estudi està inclòs en Thrall, en el qual es destaca Trouble, que va popularitzar Elvis Presley, i que el bo de Glenn interpretava quan liderava Samhain. El material en viu està en Demon Wildlife, joder, espera, que va ser gravat, esos erutidos, que va ser gravat el 31 d'octubre de 1992 a Hollywood Sound Recordings, Califòrnia. Aquest àlbum va significar un punt d'inflexió en la banda, ja que gràcies a clàssic com Mother van començar a tenir popularitat. Anem a sentir d'aquest disc el tema titulat It's Coming Down, Danzig. Wow!

Molt bé, entrem a la recta final del Sonic Reducer amb Hot Fire, que era una banda que el 2014 es presentaven en societat amb el seu primer llarga durada, editat per Fly Electric Records, i que portava el títol de Lost in Rock and Roll. Poca cosa més us puc dir d'aquests nois, només reproduir-vos un parell de frases publicitàries que al seu dia van aparèixer al seu Facebook. La primera diu que Hot Fire és una banda provinent de Boston determinada a encendre el rock and roll en els cors i les orelles de les masses. I la segona proclama el rock and roll estava ferit i tirat a un costat de la carretera i quatre homes es van encarregar d'aixecar-lo amb braços i portar-lo en seguretat cap al futur. Amb aquests quatre homes ens referim a Hot Fires. Sembla que no ho van aconseguir perquè després d'un segon disc el 2019, ai no, Alternative to Rock and Roll, van desaparèixer del mapa, així que no van a... Vull dir que haurem de continuar esperant a la terra promesa. Anem a escoltar el tema que donava títol al seu primer disc, aquest Lost in Rock and Roll, Hot Fire.

Overnight Sensation és el 13è àlbum d'estudi de Motorhead. Després de la marxa de Wurzel, el 95, la banda va tornar amb la seva antiga formació de tres components: baix, veu, guitarra i bateria. Aquest àlbum és també el primer des de Ace of Spades en aparèixer a la banda a la portada, tot i ser tornar a ser tres. Aquest àlbum té un so més roquer que el seu predecessor, un bon disc que va marcar una època a la banda. Anem a sentir d'aquest àlbum el tema titulat Crazy Like a Fox, que l'he punxat moltes vegades, però és que me flipa. Motorhead! Venga.

0: Molt bé, Sonix, doncs arribem així al final, al final del programa d'avui. Ha sigut un programa intensito, con mucho punk rock, un poquito de todo. Ens ha faltat el Jordi, des d'aquí una forta abraçada. Jordi.
1: Jordi!
0: Anita tampoc està, però tenim el Loren, que és el que més crida de tots.
2: Necessito Kleenex
0: perquè... I bé, doncs tornem en principi en un parell de setmanes. Aquí estarem i avui ens acomiadem amb una balada molt important per mi, ja que quan era molt jovenet vaig comprar un vinil a Revolver Discos, no, sí, però va ser al carrer Tallers.
3: De Panzer, al final.
0: D'una banda de heavy metal espanyola anomenada Panzer. El disc era Toca Madera, i aquesta banda madrilenya es va formar el 1980 i va formar part de la generació de bandes de heavy nacional encapçalades per bandes com Barón Rojo o Bus o Ángeles del Infierno. Aquest disc, publicat el 1985 i a la portada apareixia la mítica Yaya Heavy, la sí. Ángeles fent banyes, mítica portada, va ser una repetides vegades a casa meva al meu plat de pinxadiscos i vaig aprendre totes les cançons a les que tinc en gran estima, s'ha de dir. Entre elles hi havia una balada, o hi ha una balada, que parla del fet de fer-se gran, de passar de la infantesa a la joventut, quan un es descobre a un mateix i quan descobreix la música que li agrada. Ha plogut molt des llavors, però avui la volia compartir amb vosaltres. Us deixem amb aquesta balada, gran balada heavy, que es diu Tu Mismo, Panzer. Bona tarda i gràcies per escoltar-nos.
1: Ens veiem d'aquí
0: un parell de setmanes.
1: Vinga, adeu!
2: Sou grans!

0: Voy a decirte algo que tú ya sabes. El mundo no es todo alegría y color. Es un lugar terrible y por muy duro que seas, es capaz de arrodillarte a golpes y tenerte sometido permanentemente si no se lo impides. Ni tú, ni yo, ni nadie golpea más fuerte que la vida. Pero no importa lo fuerte que golpeas, sino lo fuerte que pueden golpearte, y lo aguantas mientras avanzas. Hay que soportar sin dejar de avanzar. Así es como se gana. Si tú sabes lo que vales, ve y consigue lo que mereces. Pero tendrás que soportar los golpes. Y no puedes estar diciendo que no estás donde querías llegar por culpa de él, de ella, ni de nadie. Eso lo hacen los cobardes y tú no lo eres. Tú eres capaz de todo.
1: Veus del passat.
2: El barri de Can Serra encara conserva una part de la seva antiga essència, una barreja de cases de la vila i torres d'estiuejants. Passejant per alguns dels seus espais, és fàcil traslladar-se als anys 30 del segle passat. Aleshores, la masia de Can Serra era l'escola de nens i de nenes, amb la diferència que no estava envoltada per cap tanca perimetral i les places del voltant servien de pati pels infants. Però aquell paisatge tranquil es va trencar l'any 1939, quan va ser una de les zones de la vila que va patir més els estralls dels bombardejos de les forces franquistes. Durant la Guerra Civil, Cardedeu va descobrir en pròpia pell les conseqüències del nou ús de l'aviació com a arma de guerra. Fins aleshores, la rereguarda era un lloc segur, allunyat del perill que suposava el front. Però la utilització de l'aviació com a enginy militar va canviar els conflictes bèl·lics per sempre. Els primers bombardejos de Catalunya no van venir de l'aire, sinó del mar, provocats per atacs navals. Però a partir del febrer del 1937, amb la instal·lació de l'aviació legionària italiana a Mallorca, la història va canviar.

0: Clar, quan es posaren sobre la vertical hi havia força moviment als carrers, a les places, a les fàbriques. Els veïns de Granollers i persones vingudes d'altres pobles propers ja treballaven. Els uns començaven les seves diligències més immediates. D'altres feien cua per tal d'adquirir l'avituallament tan necessari. Infants i grans traspassaven la ratlla d'entrada o de sortida de les escoles. Alguns anaven a la recerca del periòdic que els informés dels darrers esdeveniments quotidians i especialment dels bèl·lics. En pocs minuts, la ciutat es commogué de socarrel.
1: Entre les víctimes mortals hi va haver dos joves cardedeuencs, Jacint Feliu Arenas i Montserrat Gin-Jaume Pinós. A relats viscuts, Caterina Feliu recordava la mort del seu germà.
2: I llavors, aquell dijous, va anar, aquest germà va anar allà i es van sopegar amb el bombardeig de Granollers. Llavors el meu germà, aquest que encara tinc viu, amb la bicicleta se'n va anar cap a Granollers, van voltar per tot Granollers, el trobaven enlloc, van anar a l'hospital, perquè llavors hi havia l'hospital, però a l'antic, diguéssim, eh? Tampoc el van trobar, llavors el van trobar al cementiri mort. Calculen que el sentil d'això devia caure d'esquena i devia petar d'aquí i va quedar mort a l'acte. I llavors, esclar, llavors hi va haver la meva mare, ja pots comptar. Tothom es va desesperar perquè era un germà que jo me l'estimava molt.
1: El recader Enric Cullell Baciana també va perdre la vida en un bombardeig el 23 de novembre de 1938 a Barcelona. La por va créixer i moltes famílies van fugir de les grans ciutats per refugiar-se a les zones més rurals com Cardedeu, on es van afegir el gran nombre de refugiats d'altres zones de l'estat. Quan el front s'acostava, els darrers dies del mes de gener de 1939, diverses poblacions de la comarca van ser bombardejades. Van patir els estralls de les bombes Canovelles, Les Franqueses, Granollers, Mollet, El Figaró, La Garriga, Sant Celoni i Cardedeu. La suma d'aquests atacs va ocasionar 75 víctimes mortals. Cardedeu va ser bombardejat 3 dies, el 24, 25 i 26 de gener, per trimotors Heinkel G111 de la Legió Còndor. Segons els comunicats de guerra, el seu objectiu era l'estació de ferrocarril per bloquejar el moviment de tropes, refugiats i mercaderies. La zona propera a la via va ser especialment castigada. La Rosa Salla va ser testimoni de primera mà dels danys a l'estació.
3: I vaig veure que havien esbotzat els vagons i amb tot d'avellanes, amb matllons, tot per allà a terra.
1: El dimarts 24, el bombardeig no va causar cap víctima mortal. Carles Periques va deixar per escrit la visita dels avions.
0: A 3:15, bombardeig fort. Primer soroll de motors i quitxalla corrent carrer amunt en direcció al camp. Correm, que veurem com cauen les bombes! Jo seia a l'escriptori, a poc, un gran terrabastall, com un terratrèmol. La porta, no ben tancada, la primera de canvi, s'ha obert prop d'un pam. He anat dins amb la mare i la germana. No havíem tancat els finestrons, ni res. Hem fet posar la mare rere la paret gruixuda. La Conxa es mirava els avions. Jo també els he vist. El bombardeig ha durat bastant. Les darreres 3 o 4 bombes les hem sentit xiular. Ens creiem que havíem bombardejat el camp i era a l'estació. Per allà, 3:15, ha començat combat en el cel.
1: L'endemà, dimecres 25, una bomba va caure al número 1 del carrer d'en Serra. Hi van morir 5 persones. Esteve Perich i Josep Mir explicaven els fets a relats viscuts.
4: Jo estava a casa, a la punta del carrer, hi havia una casa que en deien a Can Mirt. I havien mort el porc.
5: I es van començar a sortir inclús els avions, eh? Però nosaltres, com que matàvem el porc i tot allò, no ens vam moure.
4: Jo estava convidat al mort del porc perquè jugava amb una nena, la Lolita, que li dèiem, que érem molt amics i jugàvem junts. I en el moment que estàvem jugant, no sé per què, ma mare em va venir a buscar per anar a casa un moment.
5: Doncs mira, es va donar el cas que van tirar una bomba que ens va tocar de ple a casa nostra.
4: I va matar aquesta nena que jugàvem junts.
5: I resulta que la meva mare i jo vam quedar d'una manera que una viga de les que hi havia de la casa, per la mateixa runa, estava emparada que no toqués ben bé terra i vam quedar allà sota. Però vam ser la meva mare i jo només. El resto van quedar morts. És dir que de 7 persones que érem, en van morir 5. La meva germaneta, la meva àvia, per part de la mare, que vivíem nosaltres, una senyora que venia a buscar la llet,

0: i la senyora que arreglava el porc. Vam estar 2 hores colgats, eh? Mentre estiguis vida i coneixement, te'n recordes d'aquelles hores que vas passant allà, perquè van ser llarguíssimes, eh? Llarguíssimes, i que donava la impressió que no te'n sortiries d'allà. Cridàvem, i esclar, no, ja van acudir.
1: Dijous 26, la Legió Còndor va tornar a bombardejar. Van morir 3 persones més. Ramon Massuet Renau, a la casa del ferrocarril de l'entrada del poble. Anna Baeza Santa Maria, al carrer Teresa Oller. I Gaietà Espriu Moruny, al carrer Baix. Sobre aquell dia, Carles Periques va deixar escrites les següents paraules a les seves notes.
2: Dia trist. 4 bombardeigs. 2 al matí i 2 a la tarda. Marxen els arquers, marxen molta gent, quasi tot el poble. En el darrer bombardeig, una bomba a una casa del carrer ensorrada. Al matí ha vingut un soldat, una dona de part, cap metge al poble. A la tarda, ningú.
1: El pas del front era com un huracà que sembrava la mort i la destrucció arreu. A les 8 persones mortes pels bombardejos franquistes s'hi van sumar 4 persones més assassinades per l'exèrcit republicà. També van ser cremades la fàbrica de la Hilandera, el magatzem de blat de Joan Torroella i el garatge de la família Terrades, situat al barri de Can Serra, al peu de la carretera de Dosrius.
2: Esteve Peric recordava haver vist la resplendor de les flames des de les afores.
3: Quan érem a Cales Mandia, ja que s'havia acabat tot, vam veure un gran resplendor aquí a Cardedeu. I és que hi havia com un pàrquing de cotxes allà al costat de Can Serra, allà es van fer unes pistes de bàsquet allà a la vora, i es van cremar tots. Tots els cotxes cremats, tots. Es veia un resplendor des de lluny, però, bueno, tremendo, eh?
1: El 29 de gener de 1939 acabava la guerra a Cardedeu, amb cases ensorrades, morts, por i exili. Juli Pey i Torrents, que havia viscut al número 16 del carrer de Sant Miquel, va morir anys després, el 3 de desembre de 1941, al camp de concentració de Mauthausen. Avui, passejant per Can Serra, costa d'imaginar aquell horror. Però és important recordar-ho, explicar-ho i mantenir-ho viu, perquè el que avui és passeig i memòria no torni a ser por i silenci.

Una producció de Ràdio Televisió Cardedeu i guió de Ricard Ginjaume, amb el suport de la Diputació de Barcelona, Àrea de Presidència i del Museu Arxiu Tomàs Balvé.

0: teva veu. Són les 8. Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 8, us parla Adrià Jurado. Protecció Civil de la Generalitat i el cos d'agents rurals han fet una crida a extremar les precaucions davant l'elevat perill d'incendi forestal i han ampliat les restriccions per perill extrem d'incendi dilluns als espais naturals de la Ribera Salada entre les comarques del Solsonès i l'Alt Urgell i la Baronia de Rialp, a la Noguera. Les limitacions s'uneixen al tancament del massís de les Gavarres, en vigor des d'ahir dissabte al migdia, per l'incendi que afecta la zona. A més, s'eleva 45 als municipis en perill extrem d'incendi forestal de comarques com l'Alt Urgell, el Baix Empordà, el Gironès, la Noguera, el Pallars Jussà, la Ribera d'Ebre, la Terra Alta, el Solsonès o el Segrià. I tot això en el primer dia de la segona onada de calor de l'estiu, que deixa temperatures que freguen els 40 graus a Ponent, al litoral gironí o l'interior de les Terres de l'Ebre. Són les dades registrades pel Meteocat. Aquest diumenge el punt més càlid ha sigut a Vinebre, amb 39,9 graus, i que també l'han igualat a Espolla, a l'Alt Empordà. I seguim amb l'incendi de les Gavarres, on els agents rurals segueixen fent vols de seguiment d'aquest incendi per avaluar el perímetre. Fins ara el foc forestal més important de l'any a Catalunya, que ha calcinat 2.200 hectàrees, la majoria de massa forestal. Els bombers mantenen efectius per intentar controlar aquest incendi i estan especialment centrats a evitar algunes revifalles de punts calents que hi ha diverses zones del massís de les Gavarres. Per ara tenen un 80% del perímetre treballat i concentren ara els esforços en apagar aquestes possibles represes. Els agents rurals també han detectat alguns ciclistes que entren al massís, tot i que està tancat. Per cert, sobre el treballador detingut per provocar l'incendi de les Gavarres mentre treballava amb una radial a peu de carretera, ha quedat en llibertat després de passar a disposició judicial. Queda investigat en una casa oberta per incendi forestal. I anem a la Catalunya Nord, on hi ha un altre incendi obert i que s'ha complicat i ja hi ha 5.000 persones evacuades. També un vell i un veí es troben en estat molt greu per un incendi que des d'ahir al vespre ja ha cremat 1.650 hectàrees. Segons ha informat, des del Departament dels Pirineus Orientals, les flames es van iniciar al municipi de Trevillac i s'han intensificat per la tramuntana. Els mitjans es concentren per evitar que les flames es propaguin cap al massís dels Aspres. Precisament per aquest incendi, al final de la tercera etapa del Tour de França, prevista per a demà entre Granollers i l'estació dels Angles, es farà sense públic a causa d'aquest incendi que us estem informant. El Departament dels Pirineus Orientals ha informat que l'etapa es mantindrà, però sense públic ni caravana publicitària en territori francès, en el tram entre Ur i l'estació dels Angles. Precisament del Tour en parlem, ja que els aficionats del ciclisme s'han aplegat avui a la tarda des de Tarragona a Montjuïc per rebre els corredors del Tour de França en la segona etapa. Resumidament, aquesta etapa l'ha guanyat Isaac del Toro de l'Emirates, que ha acompanyat del seu company Tadej Pogačar. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

0: 10. Són les 9. Notícies en xarxa.
1: Bona nit, són les 9, us parla Adrià Jurado. Protecció Civil de la Generalitat i el cos d'agents rurals han fet una crida a extremar les precaucions davant l'elevat perill d'incendi forestal i han ampliat les restriccions per perill extrem d'incendi dilluns als espais naturals de la Ribera Salada entre les comarques del Solsonès i l'Alt Urgell i Baronia de Rialb a la Noguera. Precisament ens movem a l'incendi de les Gavarres, on Jordi Martínez, bomber de la Generalitat, ha explicat com està la situació d'aquest incendi. L'escoltem.
2: És que continuem tenint l'incendi com estabilitzat. Després d'aquestes hores intenses de treball amb aquestes altes temperatures i de baixes humitats, podríem dir que l'incendi doncs, ha anat com teníem previst aquest matí, on hi ha hagut doncs, certes afectacions al perímetre i també a l'interior cremat amb aparició de punts calents i fumaroles, però que s'ha pogut treballar per mantenir l'incendi tal com hem començat el dia d'avui.
1: Els agents rurals en aquesta zona segueixen fent vols de seguiment d'aquest incendi, fins ara el foc forestal més important de l'any a Catalunya, que ha calcinat unes 2.200 hectàrees, la majoria de massa forestal. Els bombers, com escoltàveu, mantenen efectius per intentar controlar aquest incendi i estan especialment centrats a evitar revifalles en alguns punts calents. I seguim amb més incendis, però ens anem a la Catalunya Nord, i és que aquest foc es complica i ja hi ha més de 10.000 persones evacuades. També hi ha un bomber i un veí es troben en estat molt greu per aquest incendi que des d'ahir al vespre afecta i que ja ha cremat 1.650 hectàrees. Paral·lelament al País Valencià, un altre incendi també ha obligat a evacuar 500 persones. Seguim llavors en aquesta onada de calor que està afectant molt el territori i sobretot amb aquests incendis que ja fora del territori català de Catalunya, però que estan fent estralls a ben a prop de casa. Seguim perquè precisament aquests dies d'onada de calor ja s'han fregat avui als 40 graus a Ponent, al litoral gironí i a interior de les Terres de l'Ebre. Avui s'ha arribat a Vinebre o a Espolla als 39,9 graus. I és que precisament per pal·liar aquesta calor, la Paeria de Lleida activarà dilluns en fase d'alerta un document únic de protecció civil municipal per risc d'onada de calor. L'activació d'aquestes mesures comporta en especial vigilància a les persones més fràgils, intensificar trucades de suport i incidir en les recomanacions perquè les persones es mantinguin protegides de la calor. Hi ha afectacions als trens de la línia R2 Nord de Rodalies, iniciant i finalitzen el recorregut al Prat per una incidència a l'estació de la mateixa línia a l'aeroport Josep Tarradellas, Barcelona, al Prat. Els passatgers poden arribar a la infraestructura amb metro a la línia L9S. Hi ha en esports, Isaac del Toro de l'Emirates ha guanyat a la segona etapa del Tour entre Tarragona i Barcelona en final a l'Estadi Olímpic. Del Toro ha entrat a meta abraçat pel seu cap de fila, Tadej Pogacar, el gran favorit a guanyar el Tour. I fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

0: Cardedeu. Són les 10. Notícies en xarxa.
1: Bona nit, són les 10, us parla Adrià Jurado. Els bombers esperaven tenir millors condicions per demà dilluns per atacar l'incendi de les Gavarres, que es manté estabilitzat. L'inspector cap de la regió d'emergències de Girona, Jordi Martín, no ha volgut donar per fet, però que es podrà controlar el foc. L'escoltem.
2: Podríem dir que l'incendi doncs, ha anat com teníem previst aquest matí, on hi ha hagut doncs, certes afectacions al perímetre i també a l'interior cremat amb aparició de punts calents i fumaroles, però que s'ha pogut treballar per mantenir l'incendi tal com hem començat el dia d'avui. Un incendi que ha continuat doncs, mantenint-se la superfície afectada de 2.200 hectàrees i que això permet doncs, afrontar doncs, la nit amb aquesta baixada de temperatures amb una reducció puntual de mitjans que ens permeti doncs, encarar demà amb els millors condicions, sabent que no tindrem aquesta tramuntana que hem tingut els últims dies.
1: Durant la nit, gràcies també, com comentava l'inspector de Jordi Martín, també amb la baixada de temperatures es reduiran de forma puntual els mitjans. La UME també es retirarà. Els bombers han inspeccionat una vuitantena d'edificacions i vehicles a l'interior del perímetre i al contorn i han confirmat que hi ha 11 amb afectació estructural i 14 més afectades de forma parcial. I anem a la Catalunya Nord, ja que l'incendi que afecta aquesta zona ja ha cremat 2.000 hectàrees i ha obligat a desallotjar 10.000 persones. Les autoritats locals han ordenat l'evacuació del municipi d'Illa i dels residents als massís dels Aspres, una zona de difícil accés. A més, un bomber i un veí es troben en estat greu per aquest foc que des de dissabte al vespre afecta aquesta zona. Els bombers nord-catalans es concentren per evitar que les flames es propaguin cap al massís dels Aspres, que, com us comentàvem, és de difícil accés, i la prioritat és contenir els flancs dret i esquerre. I paral·lelament, al País Valencià també hi ha un altre incendi que afecta massa forestal i s'ha originat a Soneja, a l'Alta Palància, a Castelló. Hi tenen més de 200 efectius que actuen en aquest incendi i més de 15 mitjans aeris que intenten sufocar els flancs que afecten la zona. I parlem, canviem de terç i parlem del Tour de França. Al final de la tercera etapa d'aquest tour, prevista per a demà entre Granollers i l'estació dels Angles, es farà sense públic a causa de l'incendi forestal que crema en aquesta zona. El Departament dels Pirineus Orientals ha informat que l'etapa es mantindrà, però sense públic ni caravana, com us dèiem, en territori francès, en el tram entre Ur i l'estació dels Angles. Precisament parlant del tour, un total de 38 persones han requerit assistència mèdica durant la primera i la segona etapa del Tour de França a Catalunya, que s'ha celebrat entre ahir i avui, diumenge, en un context de temperatures elevades i d'inici d'onada de calor. Precisament per aquesta onada de calor, avui ja s'ha arribat a Vinebre i a Espolla als 39,9 graus. I per últim, tancant en esports, Isaac del Toro de l'Emirates ha guanyat aquesta segona etapa del Tour entre Tarragona i Barcelona amb un final a l'Estadi Olímpic. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

Avui a Punt i Seguit tanquem la temporada amb un episodi especial de recomanacions. No ho faré sola, ni de lluny. Avui ens acompanyen tres dones lectores que tenen molt a dir i molt a compartir. Elles són l'Àngel Soler, la Carme Ruiz i l'Anna Costa. Totes tres formen part del que elles anomenen la taula rodona, un grup de dones que es troben a la llibreria El Compàs un cop ja han baixat les persianes. Al voltant d'una taula, la taula que dona nom al grup, parlen de llibres, de la vida i, per què no dir-ho, també comparteixen alguns dolços. No és ben bé un club de lectura, però tampoc no cal posar-hi etiquetes. És un espai de trobada, de complicitat i de passió per la lectura entre amigues. I elles, o almenys una part d'aquest grup, són les encarregades de tancar la temporada. Així que les hem convidat a recomanar-nos llibres per aquest estiu. Llibres que ens puguin acompanyar sota el sol, que ens puguin fer somriure o, si més no, que ens acompanyin quan el dia s'allarga.

0: comencem amb l'Àngel Soler. Ella és la llibretera del Compàs i ens proposa un llibre delicat que demana ser llegit amb atenció i amb calma. Un llibre on les paraules tenen el seu pes just.
1: Per aquest estiu us recomano el llibre Aro, de la Flàvia Company, i editat per Nabona en una edició preciosa, molt, molt, molt bonica. És una cosa que ja crida l'atenció quan l'agafes a la llibreria, amb les pàgines rugoses, mal tallades, és molt bonica. La seva portada, hi ha una frase que es va repetint en el llibre, que diu cada dia és una vida sencera. I en la contraportada ens diu, després de llegir la història de l'Aro, llegiràs la teva vida d'una altra manera. Val? És un llibre que tothom que l'ha llegit l'ha recomanat, i que això gairebé és el millor que es pot dir d'un llibre. És un llibre ambientat a Japó en una època indeterminada. La protagonista és l'Aro, una noia de 15 anys, que quan mor la seva mare ingressa en una acadèmia de tir a Marc. No? I aquest llibre vol un... Per això jo el recomano per les vacances, perquè aquest llibre vol un ritme lent, pausat, així com per entrar en l'ambient aquest zen i més espiritual del Japó, no? Llavors, us recomano això, que em feu una lectura calmada, que el gaudiu i que passeu un molt bon estiu i un molt bon Aro.

0: L'Anna Costa també ens porta la seva recomanació i és que la tenim enganxadíssima a una història que ret homenatge als llibres, a les llibreries i a aquells venedors que recomanen lectures que poden canviar-te la vida.
1: Jo us voldria recomanar La vida del llibreter a J. Fikri, de Gabriel Zevin, perquè és un llibre que m'ha atrapat moltíssim. És un llibre que es llegeix fàcil, fresc, també molt profund. És la història d'un llibreter que perd la seva dona, que té tota una sèrie de coses que sembla que siguin en contra. Però, malgrat això, la vida li dona un tomb molt important i clarament es veu que les segones oportunitats existeixen. I a vegades les trobem allà on menys ens ho esperem, no? També és un llibre que me l'ha recomanat una persona molt estimada per mi, una persona jove, la meva neta gran, i m'ha fet molta il·lusió haver enganxat tant amb un llibre recomanat per una persona d'una edat tan diferent. Per tant, és per tots els públics i us atraparà. És una obra molt bonica que parla de la importància del llegir, del bé que ens fan les paraules i les paraules ben escrites com les d'aquest llibre. Espero que us agradi.

0: I seguim amb la recomanació de la Carme Ruiz. Ella ens parla d'un llibre que retrata amb tendresa i veritat una mare molt especial. Un personatge que ha deixat empremta en molts lectors i lectores, i també aquí, al Punt i Seguit.
1: Jo us recomano el llibre d'Una madre, d'Alejandro Palomas, perquè el trobo entranyable, encantador, sincer, proper, dolç, divertit, tot a parts iguales i molt equilibrat. Sempre havia estat molt reticent a llegir alguna cosa d'Alejandro Palomas, no sé per què, però la insistència de l'Àngels del Compàs em va fer, començar-lo a llegir. I penso que és un llibre que pot anar molt bé per l'estiu, que és un llibre prou ràpid de llegir, que a més és una trilogia, i que jo crec que la resta de llibres que pertanyen a aquesta trilogia suposo que també tindran aquest mateix ritme. Us encoratjo a fer-li una ullada i a fer una bona lectura. Bon estiu!

0: I per acabar, tornem a sentir l'Àngel Soler, i és que la pobra tenia tantes propostes per recomanar que ens porta aquest bonus track, una novel·la que ens trasllada a una casa on conviuen la diferència, la màgia i l'esperança. Una lectura per creure en les segones oportunitats i en la força dels vincles.
1: El llibre que us voldria recomanar és La casa a la mar més blava. És un llibre que pot semblar juvenil i, de fet, seria molt interessant que el llegissin els joves, però és per tots els públics. És absolutament recomanable. La contraportada diu un llibre que t'omplirà el cor. I és cert, perquè rere l'argument d'una casa que és un orfenat, una illa allunyada, un orfenat, hi envien un inspector per controlar i veure què passa, perquè és un orfenat on hi viuen infants màgics, no? I l'inspector hi arriba amb tots els prejudicis del món i llavors descobreix quina és la realitat rere de tots aquells éssers, no? És un llibre que és un cant a la diferència, a la integració, a l'amistat, a l'amor. És un llibre que arriba molt, que certament et toca el cor. I per això m'agradaria recomanar-lo per tots els públics, per grans, per joves, i que el llegiu i que espero que us agradi tant com em va agradar a mi.

I amb aquestes veus i aquestes lectures tanquem la temporada del Punt i Seguit. Gràcies per ser a l'altra banda, per escoltar, per llegir i per recomanar. I sobretot, aprofiteu aquestes vacances per perdre-us entre les pàgines, perquè, com deia Emily Dickinson, per viatjar lluny no hi ha millor nau que un llibre.